tant informe tràgic de tetràtic i oripusques a institut oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

inflable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

Avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què? Després tot

estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

caos y cartera.

bonic quan estic amb tu. Digue-m'ho, on soc quan estic amb tu.

Estigam tu. Digam-me, onde sou, quando estigam tu.

Estem a falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la plaça.

0: podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta.

carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Fuck Max you, Power, bitch. Cut the sauce.
2: Netflix.
3: Que mínim un cop per te mita dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born. Ens vam jurar que mai no seríem vençuts.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo

lo que digo.

0: nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: Mai ens posem d'acord.

bailes. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

boirans atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: podeu tirar a sortida plano ara cap allà.
1: Paladipalú, es

Estos paras.

propio. Que te, coming in touch, del 2002.

0: que canti la cançó sacada.
1: Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat?
1: Dius?
2: Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Mira, selfie, no hi ha res.
1: Que no, que l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

rifle del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Mano, me vas a costar un momento.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable,

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi, la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Hola. Què tal? Com va la cosa? Oi, que ja feia temps que no tocava els botonets, eh? Aquesta de la taula de so. Ja va haver setmanes que estem allà de vacances, hem tornat, que és com el primer dia de classe, no? Con ese nerviosismo, que te invade. A empezar una nova temporada, del Dance Tour, on avui tenim un programa, estel·lar. Ja que estan al nostre costat els companys, l'equip del Dance Tour, l'Ira Gallego, la Lorena Borràs, la Moca Piu Piu, que ara parlarem tots seguits amb ells, que estan aquí ansiosos, per fer-se notar, Un programa ple de música dance, música actual amb aquestes novetats que avui posarem, gairebé totes novetats, perquè fa ja tant de temps que no fem programa, de tota la música que gairebé és nova, tota. També tenim aquest bonus track on després explicarà la Lorena el que és un bonus track i que també tenim aquest esperadíssim Mega Mixtra de Mistres. I com sempre, aplaudiment a tota aquesta família, Tota la people, Tota la gent, doncs, que es junta de nou un altre diumenge més a la sintonia del 91.6 FM amb una nova edició del Gran Dance Tour. Sí, senyor. Bueno, anem a parlar amb els nostres companys, perquè tinc ganes d'escoltar-los. Ira Gallego, què tal? Com estàs?
1: Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo?
0: Muy bien.
1: Dos meses, ¿no? Dos mesecitos, más o menos. Desde julio, ahora sí, casi dos meses.
0: Casi dos meses.
1: Me pasa rápido,
0: Sí, la verdad que sí,
1: Sí.
0: Y también la Lorena Borràs, también el micro, no sé cuál es, el
2: Hola.
0: Número 2, 3, 4...
2: El ching.
0: Sí, ¿no? Parece que sí. Parece que sí, ¿no?
2: Sí.
0: Pues ya está, oye. Lorena Borràs.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Aquí hem tornat un altre cop, ¿no? Bueno, doncs nosaltres que tornarem amb més cosetes. També recordant el nostre correu electrònic, dancetour.radio@gmail.com. ¡Oy, oy, oy! Lo escucha un poco raro, ¿no? Parece, no sé, si se sigue escuchando raro. A ver ahora, ahora peor, ¿no?
1: Sí. Bueno.
0: Bueno, tú no, Isra.
1: Sí, también tengo. Ahora no.
0: No, tú lo tienes bien, ¿eh?
1: Ahora no, ahora
0: tú,
1: está perfecto.
0: Tú lo tienes
1: ahora
0: bien.
1: Sí, está mal.
0: Es Lorena la que parece que...
1: La que se acopla aquí, ¿no?
0: La que se acopla es Lorena.
1: Vaya,
0: ¿eh?
1: Por Dios.
0: Ya decía yo, digo, qué raro que esto vaya bien.
1: Bueno, a su sitio, tiene que ir a su sitio.
0: Ahí es donde está ella, a ver.
1: No.
0: Qué mal, tío.
1: No.
0: Ay, por Dios. A ver, ponemos el auxiliar 2. Pues tampoco. Bueno, nosaltres, que donem la benvinguda, salutacions cordials a la direcció de la locució del Dance Tour, al J.M. Salinas. Molt bona tarda, benvinguts a Dance Tour.
3: Resplandor y hace paz.
4: J.M. Salinas, Dance Tour.
5: Escoltes el Dance Tour.

doncs aquesta cançó que escoltem és ni més ni més que una de les noves de Farruko, juntament amb Gracie, i també la participació en la producció de Steve Aoki. Això es diu Ya Pa Qué. On estem en aquestes que sonen a estiu i també que sona així de bé a través del nostre dinstur d'avui, 31.6 FM. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, aquí som a l'estudi en directe. I us parla el J.M. Salinas, també li regalé con Lorena Borràs, la Buca Piu Piu.

0: JM Salinas pilotant la nau del Dance Tour.
1: JM Salinas, Dance Tour, Dance Tour, Dance Tour.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM, com sempre, com cada diumenget, estem aquí per gaudir del Dance Tour. Amb molta pena, perquè és que no podem parlar amb la Lorena. Jo vull parlar amb la Lorena. No sé,
3: com que no?
2: No se puede. Bueno, doy aquí suena raro, mira. No? A ver, Lorena, di algo.
4: Uy,
3: ahí ya no, ¿eh? Aquí ya no.
2: Estamos
3: compartimos.
4: Aquí sí.
2: En Raticulín, a ver.
4: Aquí sí.
2: Un poquito más.
4: Hola.
2: Hola, hombre, lo más que te puedo subir tú, ¿eh?
3: No,
2: es
3: no,
2: que,
3: no.
2: Si no satura esto.
3: ¿Pero qué pasa aquí? Es que me encuentro en la nave de Ganímedes.
2: Hombre, así suena mejor.
3: No, ya. Yo prefiero así.
2: Pues,
3: bueno,
2: pues habláis por el mismo
3: sí,
2: momento.
3: Sí, compartimos. Sí, como sí, buenos hermanos y hermanas.
2: Ya está. Avui expliquem, Tenim el Dance Tour ple de música, ple de novetats. També la secció del bonus track, molt divertida. I també el megamixtre de mestres amb aquesta recopilació enfocada a la dècada dels 90. O sigui que atenció amb aquesta edició d'avui. Ara anem a la nostra primera novetat de Dance Tour. Atenció amb això, me recorda moltíssim a la producció de Galantis, té un estil a Galantis que t'hi cagues. Parlem del tema de Joel Corry, però no l'original, sinó un remix que s'ha marcat el Will Sparr. D'aquest Whisper, atenció amb això, que pot ser un bombà, ja t'oferim. Molt abans que ningú aquí, a The Store. ¡Vale, Derby!

0: Història progressiva, aquesta bastant diferent de la versió original, ja t'ho dic, eh? El càrrec de Will Sparks, aquest remix del tema de Joel Corry. Això es diu Whisper. Bueno, Irra, avui portes històries electròniques, històries contundents, dignes, eh? De començament d'una temporada. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Ha ido bien o qué?
1: Bueno, aún estamos ahí, pero ya finiquitando.
0: Finiquitando, ¿no? Ya pusimos coletazos, ya los últimos coletazos.
1: Sí, sí. Pasa rápido.
0: Este veranito. Ay, pues yo no me acuerdo de nada ya.

0: 91.6 FM.
1: I una d'aquestes canyeres, una d'aquestes que animen la tarda, la casona, la funció de Timo,

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: I atenció amb aquest parell, parlem dels senyors de Ravenstreich, directament des d'Alemanya. Ens arriba amb aquestes produccions, si només no, simpàtiques, alegres, positives i plenes d'energia. Això es diu Smile Fever. Quines fiebre de... ¿Eso qué es esto?
2: Smile. Sonrisa.
1: De sonrisa.
2: Sonrisa.
1: Ay, ay, ay. Ahora tenemos una otra, gallego.
2: ¿Otra más?
1: Otra novedad.
2: Vale.
1: Pero abans... anem a escoltar un tema d'un productor molt assidu al nostre programa. És aquest que anava amb vaixell i que li dava palo girar. Decía, yo...
2: No viro. Yo... Ni viro. Ni viro.
1: Yo ni viro. ¿Para qué? Yo,
2: bueno, también es un clásico de los 90, ¿eh? Ni viro.
1: Ni viro. Això es diu Weightless. La més nova de Nimiro. Atenció amb aquesta. Una història simpàtica, comercialeta. Una història que pot funcionar moltíssim. Ja t'oferim aquí al Prat Ràdio.
3: Dance Tour 91.6 FM.

0: passant més comercialeta, com estem acostumats, no? Les produccions de Nibiru, aquesta història més comercial, més tranquil·la, i amb el títol de Waitlist. Passen 47 minuts del punt horari de les 3 de la tarda. Aquí som al Fer Ràdio, 99.6 FM. Lira Gallego, Lorena Borràs. Avui, pues, no puede hablar por su micro, pero al menos tiene al compartit
1: su micro.
0: Su micro. Se empieza por el micro, ¿eh?
2: Trànsit molt dens? Dens Tour. Sintonitza al 91.6 FM. Diumenges, de 3 a 5 de la tarda, Prat Ràdio.

0: de 3 a 5.
1: El Store, domingos a 3 a 5 de la tarda. Saludem al Xus Martínez, també. Una abraçada molt forta a tota la gent de Mallorca, concretament a la illa de Inca. Se llama así.
2: Inca, sí, sí,
1: donde vive Chus.
2: Inca.
1: Inca. Ahí quien no de esto no lo quiere. Lo que te digo. Ahí si no Inca es porque no quiere, ¿eh? ¡Ay! Bueno, anem amb aquest de bonus track que fem cas també de les missatges que es van arribant al nostre correu electrònic. Ara mateix aprofitarem l'ocasió per recordar denstour.perradio@gmail.com, que me lo sé, denstour.perradio@gmail.com. Que yo me lo sé, tío, te lo juro. Bueno, ahora no, porque como estamos de vacaciones, bueno, no me olvido un poquito, pero tú tranquilo que la semana que viene ya me lo sé todo del tirón. Ahora lo tengo que leer. Parlem d'un canari. Parlem d'un home que està molt de moda, molt de moda, i que es diu com un escriptor molt famós. Aquí estem parlant
3: de Quevedo,
1: de D'Artagnan. De Quevedo, sí senyora, muy bien. I ara anem amb una versió Afro House d'aquest tema molt conegut i que està molt d'actualitat, el tema de Quevedo, juntament amb Nueva Línia, amb el remix d'aquest Al Golpito. Un tema que no ha faltat, aquest estiu, ja t'ho dic. Versió Afro House, primer bonus track d'avui.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: I una de les cançons que segurament hem escoltat moltíssim, aquest estiuet, és el tema d'Anna Mena, des de Màlaga, juntament amb l'argentina Lola Índigo. I amb aquest títol, molt directe, molt fàcil, Patitoa, Ja lo sabes, todo esto es para ti, Patitoa, Patitoa, Lola, Lola Índigo, Anna Pena, Ana, qué pena, Anna. Músiques actuals també en aquestes dues hores que tenim cada setmaneta amb aquest megamix de mestres. I la setmana que ve tindrem sorpresa. Ja està. Solo digo eso.

0: Dance Tour 91.6 FM. Novetat Dance Tour.
1: A l'ataque!

0: I el zoo electrònic dels Just Beats amb aquest Addicted to the Bass, és addictor a la base, al techno. Música electrònica, és el que podeu trobar cada diumenge a partir de les 3 de la tarda fins les 5, 2 hores, 120 minuts, en directe o quan tu vulguis, a través del podcast. Molt fàcil, eh? 3W.elprat.digital, la seva programació de la ràdio. I ja està, una vegada que trobis Venstur, pues ya lo tienes. No tan sols aquest programa, sinó també programes anteriors. Semana pasada no, ni la otra, ni la otra, ni la otra, porque ya no estábamos. Estábamos con los manguitos. Ahí, haciendo... Y en el propio otro.
1: Un resplandor y hace ¡pam!
2: J.M. Salinas, Dance Tour, Dance Tour.
3: Escoltes el Dance Tour.

tant informe tràgic de tetràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's licks.
3: Parte mita, dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

Arribes, tinc cap anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tos quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt.

0: si Mickey, papasal ka pag ato.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum que està motivada.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

R4 y la Franja del Penedès.

0: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem una temporada més l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda i benvinguts.
1: Què tal, Ignasi? Bona tarda de nou, encantat.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Parlem de futbol, el Barça manté el lideratge.
1: Els de Hansi Flick han guanyat 2-4 al camp del Llevant i mantenen el ple de punts 15-15. Xavi Espar, Lamine Yamal amb un doblet i Adeyemi han marcat els gols blaugranes. Per la seva banda, l'Espanyol s'afiança en una zona còmoda de la classificació gràcies al triomf per 0-2 amb Pamplona, amb doblet d'un Roberto que ja suma 5 gols en 5 partits.
0: D'altra banda, la Lliga F, el Badalona Women visita Eibar.
1: Les badalonines visiten Ipurua des de 8:15 buscant el segon triomf consecutiu. Per la seva banda, el Barça manté el colideratge després d'una victòria molt treballada per 4-2 sobre l'Atlètic de Madrid amb un doblet de Brooks i aixecant un marcador en contra dues vegades. A l'Espanyol se li va escapar el triomf en temps afegit a Lezama 2-2 per sumar el primer punt de la temporada.
0: I a la primera federació femenina, el Barça B debuta amb empat.
1: El filial blaugrana, únic equip català a primera federació femenina, ha empatat a una a casa davant el Real Unión de Tenerife. A segona federació, on Sant Adrià i Espanyol B són colíders, disculpeu, amb dos triomfs en dues jornades.
0: I pel que fa a la segona divisió masculina, prova de foc aquesta hora per al Sabadell a Mallorca.
1: Els arlequinats juguen la recta final del partit a Palma després d'un gran inici de temporada. De moment, el marcador favorable als mallorquins, 2-0 al minut 73. El Girona va patir la segona derrota a la Lliga 1-2 amb el Castelló i queda ubicat a la part mitjana de la classificació.
0: Vuitíssim, marxem de ronda. Ara passava marcadors a aquesta hora de diumenge 13 de setembre de 2026. Força partits per ser un diumenge, força més del que és habitual a aquesta hora. En futbol, Lliga F, el Badalona Women, que juga a aquesta hora a Ipurua.
1: De moment, minut 34 del primer temps, Eibar 0, Badalona Women 0.
0: A segona divisió masculina, el Sabadell, que si no ho evita en el quart d'hora i poc més que queda, de moment està patint la primera derrota de la temporada.
1: Sí, com deies, Ignasi, minut gairebé 75 de partit, Mallorca 2, Sabadell 0.
0: I a segona federació masculina, aquesta hora juga al Terrassa.
1: Minut 47 de la segona meitat, minut 47, recent començada la segona meitat, Terrassa 0, Barbastro 0.
0: D'altra banda, estem atents a aquesta hora també de diversos partits a les lligues catalanes de tercera FEB.
1: Tarragona 35, Salou 33. A l'altre grup, també, quart 61, Mataró 64. I continuem repassant també Castelldefels 44, CC 24. Igualada 89, La Parròquia Bàsquet Sama 64.
0: I pel que fa a un parell de finals que s'estan disputant ara mateix i que podeu seguir, per cert, a la plataforma La Xarxa Més, en hoquei patins, Supercopa Catalana Masculina a Mollerussa, s'està jugant aquesta final ara mateix.
1: S'està jugant i ja hi ha campió. El campió es proclama el Mollerussa després d'haver guanyat 3-0 al Ripoll.
0: Doncs la primera Supercopa Catalana Masculina per al Mollerussa, primer títol per al seu palmarès en aquesta competició. I a aquesta hora encara s'està jugant també en hoquei herba, el campionat de Catalunya de Divisió d'Honor, la final femenina.
1: La final, que va pel tercer període, quan resten 3 minutets per acabar-lo, Egara 0, Júnior, 4.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, 8 i 8 minuts. Comencem a repassar ja amb més detall tot el que està donant de si el cap de setmana esportiu pel que fa als equips i esportistes de casa nostra. Comencem parlant de futbol i d'aquesta primera divisió masculina, cinquena jornada, on ahir l'Espanyol ja ens va donar una primera alegria amb una victòria a domicili i avui el Barça ha seguit el mateix camí.
2: Llevant 2, Barça 4. Osasuna 0, Espanyol 2.
1: Doncs bona victòria del Barça al camp del Llevant en un partit amb llums i ombres, perquè ha començat molt fort el Barça. Ha marcat al minut 5 Xavi Espart, s'ha estrenat com a golejador el jove jugador que està lluint i molt en aquest inici de temporada. Al minut 19, assistència de Rafinha i gol de Lamine Yamal, 0-2. Només començar la segona meitat, un altre cop Lamine Yamal de penal, un penal que havia forçat ell mateix, ha servit per marcar el 0-3, que deixava el partit pràcticament sentenciat. Era el sisè gol de Lamine, que agafa a Rafinha, Camello i Mbappé al capdamunt de la classificació de golejadors de la Lliga. Però el partit s'ha complicat a partir d'aquí, perquè el Llevant ha fet dos gols, ha posat la por al cos a l'equip de Hansi Flick, amb gols de Romero al 79 i Brugué al 88, i finalment Adeyemi amb un gran gol, amb moltíssima potència i amb moltíssima qualitat, al minut 92. Ha acabat sentenciant 2-4, 5-5 per al Barça, que és líder, havent guanyat els 5 partits disputats fins ara, 21 gols en 5 partits, 4 d'encaixats. Un Barça incontestable, tot i que avui és veritat que en algun moment s'ha complicat una miqueta la vida. Després del partit, escoltàvem un parell de jugadors blaugranes, Pau Cubarsí i Eric García.
3: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa l'oció, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, a millorar.
4: La hora, obviamente, el calor. El césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil. Llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil. Creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero creo que nos tiene que servir, que al final estos partidos, y a cualquier rival le das un poco de aire, se le meten encima. Son errores que sabemos que podemos evitar. Creo que por lo general hemos hecho buen partido, ya te digo. Vienen de World Champions, mis compañeros también están cansados, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos.
1: Doncs content Eric García, només ha acabat el partit, i també Pau Cubarsí fent autocrítica als companys d'Esport 3. També n'ha fet d'autocrítica Hansi Flick. A la roda de premsa ha admès que el primer gol encaixat ha estat culpa seva, però en qualsevol cas ha valorat la victòria i com s'ha refet l'equip després d'aquests moments complicats a la segona part.
5: We had a great start.
6: Hem començat molt bé, però a la segona part, amb el 0-3, hem abaixat una mica el nivell. Havíem de jugar amb més calma, però el Llevant també ho ha fet molt bé. El terreny de joc no estava a les millors condicions, i el primer gol que hem rebut ha estat culpa meva, perquè volíem fer un canvi en aquest moment. Però estic content, perquè l'equip s'ha refet i ha marcat el quart gol.
5: The team came back and scored the fourth goal.
1: Doncs victòria de la Barça per fer el 15 de 15, continuar com a líder i afrontar ja, o començar a pensar en el pròxim partit de Lliga. Serà dimecres, jornada intersemanal, el Barça que rep el Racing a 2:15 de la nit al Camp Nou per buscar la sisena victòria consecutiva en Lliga. I de la seva banda, l'Espanyol, que va aconseguir una gran victòria també ahir, 0-2 al camp de l'Osasuna. Segona victòria de la temporada, primera a domicili, doblet de Roberto, que ja porta 5 gols, i l'Espanyol, que s'afiança en la zona mitja-alta de la classificació. De moment, setè amb 7 punts. Després del partit, Edu Expósito i Roger Hinojo, dos dels jugadors blanquiblaus, deien això.
7: Molt content amb l'equip, amb els 3 punts, amb tota la gent que ha vingut avui a animar-nos. Al final, un dissabte molt complet, no? De moment, Sí, sí, sí, hem començat molt, molt i molt bé, amb dos gols molt ràpids, i l'equip ha aguantat molt bé també. Osasuna ha apretat molt el seu camp, llavors avui l'equip ha merescut la victòria del primer moment. Sabíem que ells també haurien d'apretar la segona part i trobaríem allà espais. Ens ha costat una mica, però bueno, molt satisfet amb el partit de l'equip.
8: Crec que veníem doncs de setmanes que no acabem de sortir les coses com volíem, no acabem de trobar la victòria, i crec que avui tot l'equip ha estat increïble. Hem sabut treballar, hem sabut aguantar el resultat i molt contents pels tres punts. Quan et fiques amb un avantatge així com 0-2 fora de casa, sembla que puguis tenir el partit guanyat, o això pot dir la gent, però bueno, l'important és seguir treballant, perquè a la que et fiquen un gol és molt difícil llavors mantenir el resultat, i bueno, crec que mantenir el porteria 0 sempre és positiu per tots, i molt contents per això.
1: Doncs contents els jugadors de l'Espanyol per aquesta victòria, com dèiem, doncs segellada gràcies als dos gols de Roberto. Li van preguntar al tècnic de l'Espanyol, Manolo González, a la roda de premsa, pel bon paper del davanter espanyolista, 5 gols en 5 partits, i ja doncs des d'alguns sectors de l'espanyolisme reclamant la seva presència a la selecció espanyola de futbol. Manolo González deia això sobre Roberto.
9: Pues lo que ha aportado siempre, Roberto. Mira, siempre decimos lo mismo, a veces, claro, ahora lleva 5 goles en 5 jornadas, y lo que decimos, subirse al barco del chaval es fácil. Yo no he tenido nunca dudas con él. Aunque a veces el año pasado Juan Kiko él, porque había dos delanteros, y Kike hubo un momento que estaba también a un muy buen nivel. Pero Roberto te da la vida, un chaval que se parte el alma, trabaja como un animal para el equipo, ayuda, y a partir de ahí sabemos que el delantero vive del gol, está claro, pero que hace muchas cosas por el equipo. El día que no está bien y no está bien de cara a gol, te da muchas cosas al equipo que quizá otros jugadores no te dan.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, 8 i 14, parlem de la Lliga F, tercera jornada, on està jugant el Badalona Women. Eric, què està fent?
2: Doncs sí, de moment a puntet d'acabar la primera meitat, minut 43 gairebé d'aquesta primera meitat, Eibar 0, Badalona Women 0.
1: De moment sumaria un puntet a Ipurua. El Badalona Women, recordem que de moment ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre en aquest inici de Lliga. I ahir van jugar tant el Barça com l'Espanyol amb aquests resultats.
2: Barça 4, Atlètic de Madrid 2, Atlètic Club 2, Espanyol 2.
1: Doncs el Barça li va costar, davant de l'Atlètic de Madrid. Un equip matalasser que es va avançar al minut 9 amb gol d'Alegre. Va empatar Vicky al 26. Brooks feia el 2-1, que semblava encaminar un altre cop al partit pel Barça, però Jensen, al 54, 5 minuts després, tornava a empatar, i no va ser fins al 64 amb gol de Hansen, que va ser una de les millors del partit, i el 86 amb un doblet de Brooks, que van acabar culminant aquesta victòria 4-2, per continuar al capdamunt de la classificació, empatades amb el Madrid Club de Futbol, que també és l'altre equip que ha guanyat els tres partits disputats fins ara. Pere Romeu, tècnic del Barça, analitzava així aquesta victòria.
10: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient, és una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar una jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: I de la seva banda, l'Espanyol va sumar el primer punt de la temporada, però un punt agradós, perquè estava guanyant i va ser ja al tram final del partit, els últims minuts, que l'Atlètic Club va acabar empatant 2-2 en punt de la temporada per l'Espanyol. La seva entrenadora, Sara Monforte, i una de les jugadores, Lara Lacosta.
11: Avui estic satisfeta, jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança i hem estat molt bé. La primera part ha sigut de 10, la llàstima era el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona ells ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ahir igual ens hem enculat una mica. I al final, en tot el final, l'expulsió no ha sigut gens fàcil. És un bon punt, però sí que és veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, després hem portat els 3, no? La casa clara, pel 3-1... Però bueno, satisfeta, sobretot pel com, que l'equip avui ha donat molt bona imatge.
12: Sí, la verdad que muy contenta por el gol, por poder ayudar al equipo. Una pena, la verdad, que al final pues el empate no sabe a poco. Pero bueno, creo que este es el camino, creo que hemos demostrado hoy el equipo que somos. Creo que trabajando como estamos nos van a ir saliendo los resultados. Y bueno, sobre todo plena confianza en el equipo y a pensar en el Madrid CF.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: I 17 minuts, parlem de la segona divisió masculina, cinquena jornada, on el Sabadell, de moment, Eric, no acaba d'aconseguir la remuntada.
2: 4 minuts falten perquè el partit arribi al minut 90 i veure quan afegeix l'àrbitre. De moment, el Sabadell que perd 2-0 davant el Mallorca.
1: Un doblet de Fuentes al tram inicial del partit. Als minuts 11 i 24, de moment, sentenciaria el conjunt de Ferran Costa. Seria la primera derrota, això sí, en 5 jornades de Lliga en aquest retorn a la segona divisió. Un Sabadell que està fent un gran inici de temporada i, de moment, això sí, davant del Mallorca, un dels grans favorits per aconseguir l'ascens a primera, avui està caient. Ahir la derrota la va signar el Girona i mira que havia començat guanyant, però finalment va acabar encaixant la primera derrota a Montilivi.
2: Girona 1, Castelló 2.
1: Llàstima, perquè s'havia avançat el conjunt gironí al principi, al minut 7, amb un gran gol de Júnior, però el Castelló... El

0: en final, amb gols de Sienra al 81 i Álvaro García al 86, va acabar capgirant el marcador. Un Castelló que és líder amb 13 punts, realment està sent un dels equips intractables en aquest inici, i va capgirar aquest partit davant d'un Girona que pateix la segona derrota a la Lliga, primera a casa. Quique Álvarez, tècnic gironí, ho veia així.
1: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
2: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: 8 i 19, i parlem també de la primera federació femenina, és la segona màxima categoria femenina del futbol estatal. Avui ha debutat l'únic equip català que tenim ara aquesta temporada en aquesta categoria, com és el Barça Atlètic.
3: Barça Atlètic 1, Unión de Tenerife 1.
0: Un empat a casa de la Barça B. De fet, ha estat una jornada amb molts empats. Només 3 equips han aconseguit la victòria, o de fet l'estan aconseguint perquè la Lama està jugant ara mateix, però la resta de partits han acabat amb empat. Per tant, primer puntet pel Barça Atlètic, pel filial blaugrana. I una categoria per sota, segona federació femenina, es concentren 5 equips catalans. De fet, 2 d'ells ara mateix els tenim al capdamunt de la classificació. Després de tots aquests resultats de la jornada 2.
3: Saragossa 1, Ona Sant Adrià 3, Elx 2, Europa 0, Espanyol B 2, Llevant B 0, Barça C 4, Villaviciosa de Ondón 0, València B 0, AM 0.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià i Espanyol B són primer i segon amb 6 punts. Són els dos únics equips que de moment han guanyat els dos partits. La resta d'equips catalans també els tenim a la zona alta. El Barça C tercer amb 4 punts, igual que l'AM que és cinquè, i l'Europa setè amb 3 punts. Una Europa que avui ha patit la primera derrota de la temporada, Elx 2-0, una Europa molt incòmoda durant tot el partit i que ha estat inferior a un Elx que ha merescut la victòria. Nani Aces, l'entrenador de l'Europa, després de la victòria entre setmana davant de l'EM a la Copa de la Reina, valorava que avui l'equip li han passat les cames i no ha estat al nivell habitual.
4: Ja sabia que veníem a un camp supercomplicat, jo crec que aquí molts pocs rivals trauran punts. No hem estat còmodes en cap moment del partit, però tot i així també crec que avui el futbol ens ha somrigut molt poc. Crec que ells, la primera que ha tingut, ens l'ha fet, i això ens ha fet anar ja per darrere en el marcador tot el partit, i la segona part, quan havíem ajustat i estàvem millor, hem tingut una errada que ens costa el segon gol. Al final ja ho sabíem, que era un rival a tenir en compte, però jo crec que avui l'equip li han pesat les cames i li ha costat molt entrar al partit. No, esperem això. Primer recuperar jugadores, preparar bé la setmana, primer deixar que descansin, donem 2 dies de festa perquè real que pensem que la plantilla ho necessita, i tornar a preparar una altra jornada complicadíssima contra un dels rivals que jo crec que és candidat a guanyar la Lliga i que ja ens va demostrar a la pretemporada que era un rival que ens va passar per sobre. És bona notícia recuperar el Valverde, és bona notícia que torni Serri, i a partir d'aquí intentar ser les màximes possibles i que arribem al nostre màxim nivell per encarar dissabte.
0: Vuit i 22 minuts. Vinga, parlem també de la primera federació masculina. Tercera jornada, va anar bé i força bé pel Nàstic i malament per Sant Andreu i Europa.
3: Nàstic 4, Algeciras 2, Eivissa 2, Sant Andreu 0, Europa 1, Hèrcules 2.
0: Doncs el Nàstic va aconseguir una molt bona victòria el divendres per 4 gols a 2, amb 2 gols un gol de Bakis, un altre de Villote, un altre Van Rin i un altre de Gómez, per superar l'Algeciras per 4-2, com dèiem, i situar el conjunt tarragoní en la segona plaça, a 2 punts del Villarreal B, que de moment és l'únic equip que ha guanyat els 3 partits. Ara jugarà el Múrcia, que també podria sumar 9 de 9. Però de moment el Nàstic tercer, 2 victòries i un empat, encara no ha perdut. Bon inici de Lliga, esperançador per als aficionats tarragonins i content després del partit, en declaracions a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, un dels golejadors a la davanter turc, Sinan Bakis.
5: Al principio yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos enseñado que también podemos jugar ofensivo y podemos meter goles. Y también quiero decir que un aplauso a mi equipo porque después de 1-1 hemos vuelto de locos y hemos marcado dos goles en poco tiempo y eso enseña que nunca dejamos creer y siempre estamos trabajando y yo creo que, a ver, vamos a seguir así, ojalá, y a trabajar.
0: De la seva banda, derrota del Sant Andreu 2-0 al camp de l'Eivissa. És un dels equips teòricament cridats a estar a la zona alta de la classificació. De moment ja és cinquè. I això deixa el Sant Andreu doncs, a la 14a plaça. Una victòria i dues derrotes. De moment, dos punts per sobre del descens. Després del partit, escoltàvem el tècnic Nacho González i el porter Ramon Juan.
6: La sensació que tengo, pues, obviamente, es de tristeza porque has perdido. Luego está la forma de conseguir ese resultado. Vale, creo que ha habido fases de todo tipo en las que ellos han empezado mejor, se han puesto por delante con el penaltito, hemos reaccionado bien, vale, yo creo, y luego un segundo tiempo que no sé, estoy muy de acuerdo contigo, creo que hemos sido más dominadores, de área a área creo que hemos hecho cosas muy bien, pero sí que nos ha faltado transformar todo eso en ocasiones, ¿no?
7: Crec que l'equip, defensivament sobretot, està bé, que els gols que hem queixat són dos de penal i un al final, que crec que les ocasions que hem rebut avui, perquè els dos partits anteriors no vaig haver d'intervenir, crec que són doncs fruit d'anar a dalt i a les comptes, doncs bueno, hi ha que millorar aquestes transicions i crec que l'equip està bé i va per el bon camí.
0: I derrota de l'Europa, segona en tres partits, 1-2 davant de l'Hèrcules, bastant immerescuda, això deien el capità Àlex Cano i l'entrenador Josep Maria Gené.
8: Hòstia, sincerament, no sé com ens ha escapat aquests punts. Crec que hem fet un partit com a mínim per no perdre'l. L'Hèrcules se'm va acabar la cans, sincerament, sense saber com s'ha endut aquesta victòria, perquè el partit estava completament controlat i en una falta molt, molt llunyana al minut 90 doncs, se'ns escapa aquest punt, que crec que el mereixíem per joc, per ocasions, per arribades, però també doncs, la nostra afició es mereix doncs, ja una victòria, perquè venen aquí molta gent i jo crec que ens toca ja intentar guanyar.
9: Hem d'analitzar, hem de fer autocrítica, perquè toca millorar, hem de ser capaços de contemplar la resolució dels diferents aspectes que pot generar el joc en el tram final de partit, i més quan has fet un bon joc, has competit bé, quan has estat capaç de generar ocasions de gol, aleshores crec que d'alguna manera ens toca fer autocrítica. Però he vist que l'equip està creixent, he vist els futbolistes ferms, dilluns ens tocarà treballar, analitzar aquesta qüestió i començar a treballar pensant en el partit següent.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Nutrició amb Laura Crosas.
13: El consum del bocat. L'accés d'informació sobre totes les xarxes socials pel que fa a recomanacions dietètiques genera confusió a la població en general. El constant bombardeig de missatges sobre alimentació per part de perfils no professionals aconsegueixen despistar els consumidors que no acaben de tenir clar quins aliments és millor que estiguin presents a la dieta, quins cal potenciar o quins cal evitar. Un clar exemple és el de l'alvocat, que des que es va considerar un superaliment per totes les propietats que se li atribueixen, el seu consum va créixer exponencialment sense tenir en compte l'impacte social i mediambiental que podia provocar. L'alvocat és el fruit de l'arbre Persea americana, originari de les zones altes del sud de Mèxic, del nord de Guatemala i de Perú, i actualment també cultivat a Espanya. Existeixen diferents varietats, entre les quals destaquen a la península, el has i el bacon. El podreu trobar tot l'any al mercat, però els nacionals es solen recol·lectar entre desembre i maig. És ric en aigua, fibra, greixos, aminoàcids, vitamines i minerals. Per tant, molt saciant amb efecte prebiòtic i un perfil lipídic excel·lent, adient per prevenir problemes cardiovasculars. A més, també té poder antioxidant. Pell rugosa per fora i per carnosa i comestible per dins, entre verd i groc, de textura mantegosa i sabor agradable. Un cop madur, es pot retirar el pinyol i extreure la polpa amb una cullera i el podeu treure per untar sobre torrades a l'esmorzar, fer-ne salses com el guacamole, posar-lo a amanides o afegir-lo a plats tan dolços com salats. El problema de l'alvocat és que al penjar-li tantes medalles, vegà, nutritiu, superaliment, saciant, antioxidant, entre moltes d'altres, ha augmentat potencialment la seva demanda, sobretot a Europa, Japó i els Estats Units, especialment durant la Super Bowl arribant a les 138.000 tonelades. L'excés de producció ha acabat alterant l'ecosistema amb la desforestació o l'excés de demanda d'aigua i ha provocat conflictes socials violents amb expropiacions i extorsions. Si vols gaudir dels beneficis de l'alvocat, cal que en facis un consum responsable i saludable. No n'abusis, el pots introduir a la teva dieta, però tampoc cal que hi sigui present a tots els plats. I escull aquells d'origen més pròxim per reduir la petjada de carboni i assegurar un comerç just.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Anem a repassar a marcadors d'aquesta hora del vespre, que en tenim uns quants d'oberts o de partits que acaben de finalitzar. A la Lliga F, el partit del Badalona Women ja el tenim al descans.
2: Doncs sí, partit al descans i resultat igualat. 0-0, Eibar 0, Badalona Women 0.
1: A segona divisió masculina acaba el partit del Sabadell.
2: Ha acabat el partit i hem de dir que és la primera derrota del conjunt sabadellenc. Mallorca 2, Sabadell 0.
1: A segona federació masculina, el Terrassa és l'últim equip català que està disputant el seu partit.
2: Minut 73 del partit, Terrassa 0, Barbastro 0.
1: En bàsquet, pendents a aquesta hora de diversos partits de les lligues catalanes de tercera FEB.
2: El tercer quart, Tarragona-Salou, 50-45. Quart, Mataró, 82-83. Castelldefels, 54, CC, 48. I també Igualada ha finalitzat, 93-68.
1: I si a la primera ronda destacàvem que el Mollerussa s'acabava de proclamar campió de la Supercopa Catalana Masculina d'Hockey Patins, ja tenim un altre campió, en aquest cas d'hoquei herba, el Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor. La final femenina ha acabat ara mateix.
2: I s'han proclamat campiones al Júnior en un partit que ha acabat Egara 0, Júnior 5.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 32 minuts, som els de l'Enjoc. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català per 15a temporada consecutiva, explicant-te el que més ens agrada, l'esport català. Vinga, estem repassant l'actualitat del futbol i és moment de parlar de la segona federació masculina, el grup segon. Aquest any tenim els equips catalans, han canviat de grup, l'any passat eren el grup 3, ara és el grup 2, i avui s'ha viscut, o de fet s'està vivint, perquè encara tenim un partit obert, encara un partit de jugant-se, partits de la segona jornada. Com tenim tot plegat? Quins són els resultats, tant parcials com definitius?
2: Doncs el resultat parcial és del Terrassa, que de moment és la segona meitat, minut 74 de partit, 0-0. Pel que fa a la resta de partits de la jornada, Logroñés B, 0, Barça Atlètic 0, Nàxera 1, Olot 2, Espanyol B, 5, Calamotxa 0, Girona B, 3, Tudelano 1, i els partits de dissabte, Manresa 2, Penyesport 0, Ebre 2, Reus Redis 0.
1: Doncs després d'aquests partits tenim a dos equips catalans encapçalant la classificació. Són els dos únics equips que, dos dels tres equips que han guanyat els dos primers partits en aquestes dues primeres jornades. Són l'Espanyol B, el Manresa i, a més, també l'Atlético Osasuna B. L'Espanyol B ha golejat avui 5-0 al Calamotxa en l'estrena a casa d'aquest Espanyol B de Sergio García. I ahir ho va fer el Manresa, que va guanyar per 2-0 a la Penya Esport. Dels partits d'avui diumenge, el Barça Atlètic havia guanyat el seu primer partit. Avui no ha pogut passar de l'empat 0-0 al camp del Logroñés B, en un partit que se'ls ha complicat a entrar de la segona meitat amb una expulsió que ha deixat el filial blaugrana amb 10 homes en un camp, a més, que estava molt malament, molta sorra a la gespa, però en qualsevol cas han tingut opcions, els blaugranes, per acabar guanyant. No ho han fet i al final empat. De moment 4 punts de 6, quarta posició per al filial de Giuliano Belletti. Després del partit escoltàvem un dels jugadors, Àlex Campos.
3: No, el que has dit, no, per mi m'ha escut guanyar claríssimament, però bueno, a segona ref sabíem ja l'any passat que quan vas en camps d'aquests costa i que, bueno, que treure la victòria no sempre és fàcil, i per tant quan guanyem partits s'ha de valorar el treball que fem i l'esforç, que durant tota la setmana ho fem el millor possible per intentar arribar als partits i endur-nos els 3 punts, i avui no ha sigut possible. Bueno, per mi és un somni poder vestir el braçalet de capità del Barça, més del Barça Atlètic, el juvenil, ja havia fet alguns partits, molt orgullós, però bueno, no deixa de ser gràcies a la confiança del míster i de l'estaf, i l'únic que intento és tornar-li aquesta confiança amb un bon nivell al cap.
1: I atenció, perquè hi ha notícies a Eibar i són molt bones notícies pel Badalona Women, Eric.
2: Doncs sí, s'avança el Badalona Women al marcador, minut 47, primers minuts de la segona meitat, Eibar 0, Badalona Women 1.
1: Que bona la jugada per la banda dreta, centrada a l'interior de l'àrea i de primeres, i Dina Uribe amb cama dreta acaba rematant, l'acaba tocant la portera, però no pot evitar que aquesta pilota acabi al fons de la xarxa i, per tant, el Badalona Women, que s'avança, ja va guanyar la setmana passada a domicili en el derbi davant de l'Espanyol B, i busca la segona victòria consecutiva l'equip de Marc Ballester, que s'avança només començar la segona meitat, 0-1. Bones sensacions de moment pel conjunt badaloní. Vinga, tornant a la segona federació masculina, el Barça Atlètic, com us dèiem, ha empatat aquest migdia 0-0, i molt bona victòria aquesta tarda de l'Olot. El camp del Nàjera, 1-2, havia començat perdent, però l'Olot ha remuntat a la segona meitat amb els gols de Martí Soler i de Mario al minut 82, i ha aconseguit un gran triomf. Olot Televisió, Aniol Puigvert.
4: L'Olot aconsegueix els primers 3 punts, lluny de la Garrotxa, els primers 3 punts de la temporada, els primers 3 punts de segona federació, el reconseguit al camp del Nàxer. Resultat final de 1-2. Un Nàxer que venia de perdre per 5-0 al camp del Barça Atlètic i que tampoc ha pogut aconseguir una victòria avui. L'Olot venia d'empatar a casa contra l'Ebre i finalment avui també ha remuntat el partit. Ho va fer contra l'Ebre. No ha aconseguit guanyar a casa l'Estadi Municipal la setmana passada, però sí ha aconseguit guanyar a domicili la seva primera victòria. Una cita pendent que tenia era la de guanyar a domicili. L'any passat li va costar moltíssim i aquest any la primera sortida que ha tingut fora de la comarca doncs ha aconseguit els 3 punts. A la hora de joc ha aconseguit el Nàxer avançar-se, per tant guanyava el conjunt local per 1-0, però 5 minuts després Martí Soler, l'home també de la temporada de la passada campanya amb l'Unió Esportiva Olot, ha aconseguit posar la igualada i a prop ja de la recta final del partit, a partir del minut 80-83 de partit, Mario ha aconseguit posar l'1-2. Un resultat que ja no es mouria, tot i els minuts afegit en què l'Olot doncs, també ha patit una miqueta a nivell defensiu, però ha aconseguit els 3 punts. 3 punts que fan que l'Olot encara no hagi perdut a segona federació, que fan que l'Olot porti 4 punts de 6 possibles i aconsegueixen la primera victòria lluny de la Garrotxa.
1: Doncs molt bona victòria i bon inici de lliga per al conjunt olotí. De moment, 6è, la classificació amb 4 punts. Evidentment, són només 2 jornades i tot està molt, molt comprimit. I aquesta tarda també, victòria del Girona B 3-1 amb remuntada davant del Tudelano. Això fa que el filial gironí sumi els 3 primers punts de la temporada perquè havia perdut 4-3 en el primer partit. El Terrassa, de moment, que continua empatant 0-0. I com us dèiem ahir, derrota del Reus Redis al camp de l'Ebro, 2-0, amb una expulsió també que va doncs, influir força o va minimitzar les possibilitats del conjunt reusenc de sumar el primer punt de la temporada. De moment, 2 derrotes i està a la zona baixa de la classificació. I la bona notícia ahir, la segona victòria seguida del Manresa, que se situa co-líder amb el 2-0 sobre el Penyesport. Sergi Trullàs, tècnic Manresa.
5: Si mirem el resultat, diríem que ha sigut un partit rodó, no? Al final, 2 gols, portaria 0, 6-6. Bueno, sí que estic content per aquesta part, però per l'altra també penso que ens tenim que exigir, no? com a equip, com a Manresa. Jo els que veig tots els dies als entrenaments, l'equip pot mostrar una molt bona millor cara, diguéssim. L'equip té una personalitat molt més enllà del que hem pogut veure avui al terreny de lloc. Penso que l'equip no ha estat del tot còmode fins i tot ni quan s'han quedat amb 10, però bueno, al final són partits de segona ref, són partits que t'exigeixen molt.
0: En joc.
1: Vinga, i baixem una categoria. Parlem de la tercera divisió masculina. El grup 5è tenim a tots els catalans. Segona jornada que ens ha deixat tots aquests marcadors.
2: Peralada 0, Tona 1. L'Hospitalet 2, Atlètic Lleida 0. Fundació Esportiva Grama 1, Martinenc 1. Mollerussa 0, Vilanova i la Geltrú 1. Poble Mafumet 2, Sant Cristòbal 1. Europa B 0, L'Escala 2. Cornellà 3, Cerdanyola 0. Badalona 0, Muntanyesa 1. Sant Joan Atlètic Montcada 2, Vilassar de Mar 1.
1: Doncs després de tots aquests marcadors, l'únic equip que ha sumat 2 victòries en 2 partits és la Monta. Amb 6 punts, de moment, se situa líder, sorprenent, podríem dir, líder d'aquesta classificació de tercera. Evidentment, portem 2 partits i tot encara és molt circumstancial. En una jornada, avui diumenge, on hem pogut gaudir de 2 partits a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. El d'aquesta tarda, el que ha enfrontat el Peralada i el Tona i que ha servit per al conjunt usonenc per sumar els primers punts de la temporada. Han sorprès 0-1 al Paralada, un partit que ens ha narrat el nostre company Jordi Cervantes.
6: Doncs al final el millor ha estat el resultat, 0-1, victòria pel Tona aquí a Paralada, perquè no ha estat un partit gaire vistós per l'espectador, però que en qualsevol cas a la segona part és quan hi ha hagut les ocasions més clares. Primer una de Carlos Martínez, que ha pogut aturar el porter del Paralada, però a la, dos minuts més tard Gemma ha fet un xut, l'ha pogut rebutjar el porter, però Toni Cao ha pogut caçar-la i d'esperó, d'aquella manera, o com ha pogut fer el gol de la victòria pel Toni, ai, pel Tona. Toni, què tal, com estàs? Bona tarda. I felicitats per la victòria.
7: Gràcies. Molt contents. Al final, bueno, veníem de la setmana passada, és una setmana complicada a casa, no va estar la sort de la nostra cara. I, bueno, com dius, avui ha estat un partit molt complicat, ho sabíem, un equip molt dur aquí, segones jugades, aprofitar les que tinguéssim, i al final, després d'un parell de bones accions nostres per la segona part, doncs hem aconseguit, després d'aquest rebot, no?, amb una mica de fortuna, doncs hem aconseguit fer el gol.
6: Per camp i per rival, és d'aquells partits que us voleu treure el més aviat possible a sobre, no?
7: Sí, sí, totalment. A més, són jugadors molt físics, és un estil de joc, poder que aquest any pel perfil de plantilla que tenim doncs poder és més complicat, i sí, sí, partit molt complicat i molt contents per la victòria, pels 3 punts.
6: I tu, com deies, segona jugada s'havien d'aprofitar i l'has aprofitat de qualsevol manera, perquè l'has tocat d'esperó, però d'aquella manera també, no plenament, eh?
7: Sí, no, al final entrava pel primer pal, queda la pilota morta darrere, li dono com puc amb l'esperó i hem tingut la sort que poder li ha botat a davant al central i anar cap a dins.
6: De moment has caigut de peu, no? El Tona, venies del Manlleu amb bons números, 28 partits i 8 gols, si no m'equivoco, la temporada passada, i de moment el Tona que l'ha encertada amb tu.
7: Bueno, mirem de seguir així, a veure si la sort segueix de cara nostra i treballar fort, que és l'important.
6: Ja sé que és aviat, però a principi de temporada la gent vol saber, i a tots ens agrada saber els objectius dels equips. L'objectiu del Tona aquest any, una passa més, no?, perquè porta temporades fent bons cursos, bons papers. No sé si un pas més és intentar fer play-off d'aquesta temporada.
7: Això potser és una pregunta més pel míster. Jo el que diem sempre, partit a partit ho hem de guanyar el màxim possible i veure si ens podem posar a play-off, que seria doncs objectiu.
6: Gràcies, Toni, bon viatge de tornar.
7: Vinga, moltes gràcies.
6: Les paraules de Toni, el jugador del Tona, després d'aquesta victòria important al camp del Paralada, tot just en la segona jornada, i també tot just després de començar la Lliga amb una derrota a casa davant el Mollerussa. Per tant, es treuen les pors de sobre i els jugadors del Tona que ja poden dibuixar la primera victòria a la classificació de tercera federació.
1: Gràcies, Jordi. I en aquesta transmissió que ens ha fet el Jordi, que hem pogut seguir a totes les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, també hem escoltat més declaracions, per exemple, de Carles Gallardo, jugador del Paralada, i també un altre jugador del Tona, David Aroca.
8: Bueno, estem tristos. Al final nosaltres tenim ganes de fer bons els punts que fem a fora de casa, com l'altre dia a Sant Cristóbal. Tenim ganes de fer-los bons aquí a casa. Ha sigut un partit molt intens, com és sempre contra el Tona. Ells han sortit molt forts. Al principi no hem sigut l'equip que estem acostumats a ser, que és un equip molt sòlid, defensivament,

Efectivament, bones transicions, ens han sotmès molt a darrere i ens ha tocat patir, al final també forma part d'això. Segona part sí que ens hem sabut fer una mica d'aquesta situació, hem tingut més pilota,

0: 3-0 que ens ha donat els 3 punts avui.
1: Doncs satisfacció a Tona per aquesta primera victòria de la temporada, 0-1 al camp del Peralada. Una Peralada que, de moment, suma un punt. Va empatant en el primer partit i avui ha caigut. Per tant, encara no coneix la victòria. I l'altre partit que hem pogut seguir avui a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més ha estat aquest migdia. L'Hospitalet ha derrotat l'Atlètic Lleida. 4 punts de 6 per l'Hospitalet i l'Atlètic Lleida, un dels equips també cridats a estar a la zona alta. De moment, només ha sumat un punt de 6. 2-0 guanyat l'Hospi al conjunt lleidatà. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
2: L'Hospitalet ha començat millor el partit que l'Atlètic Lleida. Els locals s'han mostrat més intensos, concentrats i perillosos en atac. És cert, però, que l'Atlètic Lleida no ho ha passat malament en excés, però li ha costat molt xafar l'àrea d'Aliaga. L'oportunitat més clara del primer acte l'ha tingut l'Hospitalet. Una falta lateral llançada per Albert López s'ha acabat enverinant i Santigosa amb el cap l'ha hagut de treure de l'escaire per evitar l'1-0 al minut 29. Dos minuts després ha respost l'Atlètic Lleida amb un mamà de Guilla d'Onso refusat per Aliaga. Després de la pausa d'hidratació arriba la recompensa del gol per l'Hospitalet. Albert López ha rematat una pilota morta dins l'àrea lleidatana per al minut 41 situar l'1-0 i enviar el partit al descans. La patacada més forta per part de l'Atlètic Lleida ha estat just començar la segona meitat. No es portava ni un minut quan Jamal ha ampliat distàncies col·locant el 2-0 i aprofitant una mala sortida d'Albert Alfonso i un desajust defensiu. A partir d'aquí, l'equip de la capital del Segrià, cansat i amb manca de claretat en l'execució de les jugades, ha pogut posar-se en el partit en determinats moments. Un travesser al 56, un xut creuat de Youssef al 71 o una clara de Moja al 81 han estat els arguments d'un Atlètic Lleida que ha estat incapaç de retallar la diferència i ha encaixat la primera derrota de la temporada. Juan Carlos Beltrán, tècnic de l'Atlètic Lleida, evidenciava que aquest diumenge el partit ha seguit un guió que no beneficiava el seu equip.
3: Bueno, no son buenas, evidentemente, porque cuando pierdes no puedes tener buenas sensaciones. Creo que hemos hecho un partido en el cual hemos permitido que el partido se jugase a lo que domina más el Hospitalet y lo que nosotros dominamos menos, y no hemos sido capaces de sacar a relucir en el juego nuestras virtudes y que el partido fuera por donde nosotros queríamos. Sí que es verdad que a partir de ahí los goles son en momentos muy delicados y sobre todo el segundo gol nos ha hecho un daño tremendo.
2: Amb tot això, l'Atlètic Lleida iniciarà la setmana de debut al camp d'esports i de derbi lleidatà diumenge vinent a les 7 de la tarda. Atlètic Lleida Mollerussa.
1: I a la Transmit televisiva, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, també hem escoltat Prota de l'Hospi, el seu tècnic Raúl Pajem.
4: Estoy fundido. Aquí el desgaste lo hacemos todos también. Bueno, muy contento. Creo que hemos hecho un partido, no te voy a decir de excelente, porque creo que hemos tenido suficientes ocasiones para que el marcador también fuera más abultado. Pero bueno, teniendo en cuenta que jugamos el miércoles, que nos pegamos 800 kilómetros, que nos pegamos un tute tremendo, con esta calor, contra un rival que ha estado descansado esta semana y demás, pues es una primera parte muy completa. La segunda parte, el mensaje ha sido claro al descanso, de no especular, de hacer el segundo, ¿vale? Para poder sentenciarlo y poder jugar un poco más tranquilo. Y así lo hemos hecho. Hemos tenido la fortuna de la primera llegada que hemos hecho en la segunda parte, así de hacer el 2-0.
1: Doncs 4 punts sumar a l'Hospi, igual que altres equips com ara Vilanova o Martinenc i Fundació Esportiva Grama. L'equip de Santa Coloma i el Martinenc que s'han enfrontat avui, empat a 1. S'havia avançat el Martinenc a la part final, però immediatament després el conjunt local ha acabat empatant i encara sort també de Cravioto, que ha fet una gran aturada dels últims minuts per evitar la victòria local. Del costat del Martinenc, el seu capità Adrià Saro deia això.
5: Jo crec que aquesta segona part, el partit d'avui, és una mica el resum del que és la categoria, no? Aquí tothom competeix, quan sembla que algú està millor, ve l'altre i marca. La veritat és que estem contents per sumar fora de casa, però ens anem amb aquest sabor una mica agradols, no? Del que després del gol ho teníem. Però, com dic, al final aquí tothom competeix, ells també han fet mèrits per marcar, no ens podem enganyar, no podem tampoc dir que hem sigut molt superiors. La Grama és un gran equip, ho ha demostrat. Jo crec que no és un mal resultat a l'1-1 i l'hem de fer bé bo la setmana que ve a casa.
1: I molt bona victòria a domicili del Vilanova al camp del Mollerussa. Mollerussa que, això sí, ha plantat cara i ha fet un molt bon partit. 0-1 pel Vilanova, Canal Blau, Xavi Fernández.
6: Primera victòria de la temporada del club de futbol Vilanova, primera derrota del Mollerussa. 0-1 han guanyat els de Conrad García, malgrat estar més de mig partit en inferioritat numèrica. Un encontre, evidentment, amb dues parts molt diferenciades. En la primera, un poder a poder, estones bones al club de futbol Vilanova, estones on tenia més possessió el Mollerussa, i per part del club de futbol Vilanova, sobretot un parell d'aproximacions i un xut de Marroquet que s'ha estavellat a la creuera.

0: Com dèiem, però, el partit ha canviat en l'afegit de la primera meitat, quan en una pica baralla, sordint amb un jugador del Mollerussa, l'àrbitre ha estat salomònic i ha ensenyat una targeta groga a cadascú, però sordint, l'extrem del Vilanova ja en tenia una i, per tant, ha estat expulsat. En la sortida, el Vilanova ha agafat per sorpresa el Mollerussa i li ha generat dues ocasions clares de gol, però, com dèiem, ha estat el Mollerussa el que amb superioritat ha estat molt clarament l'amo de la pilota. El club de futbol Vilanova s'ha defensat amb molt d'ordre i ho han deixat tot a intentar enganxar alguna contra. I aquesta contra ha aparegut en el minut 75, quan entre Pol Sánchez i Xavi Fernández han acabat armant una jugada que ha acabat, per cert, amb Frank Grima rebent una pilota a la frontal i engaltant-la amb l'ànima, amb la cama dreta, per batre el porter Pepo Campanera. 0-1 s'ha posat el club de futbol Vilanova al minut 75 i a partir d'aquí el que intentava ser un setge del Mollerussa s'ha multiplicat, el partit s'ha acabat de trencar i fins i tot les més clares les ha tornat a tenir el Vilanova. Al final, com dèiem, 0-1. És només la segona jornada de Lliga. El Mollerussa venia de guanyar el camp d'Altona i no ha pogut mantenir-se co-líder per part del Vilanova. 4 de 6, fent molt bo l'empat de la setmana passada contra l'Hospitalet.
1: 8:50, bones notícies des d'Eibar, segon del Badalona Women.
2: Minut 63 de partit i, com dius, Ignasi, el Badalona Women que amplia la seva avantatge a 2 gols. Eibar 0, Badalona Women 2.
1: Bona jugada, s'ha quedat sola a Lauri davant de la portera i ha definit molt bé davant de la sortida. 0-2, minut 63. Se li posa molt i molt bé el partit al Badalona Women buscant la segona victòria consecutiva per situar-se a la zona alta de la classificació. Vinga, i tornant a la tercera, com dèiem, el Vilanova ha guanyat 0-1 al Mollerussa. Això sí, el tècnic del conjunt lleidatà, Manel Cazorla, que estava molt i molt content del partit que havia fet el seu equip.
3: És difícil, després de perdre aquest partit, voler esperonar els jugadors o a la nostra afició, però crec que el Mollerussa ha fet un autèntic partidàs. Fotut perquè ho teníem a prop. Hem fet un partit, jo crec que queda 10, traient pues, aquesta jugada del gol que ens condemna. Però si em dius la manera de perdre, ara és fàcil, ha de ser d'aquesta manera. D'un Mollerussa entregat, d'un Mollerussa que acoll el rival, a tot un Vilanova, i que és el camí a seguir. Jo surto fotut, però surto reforçat a veure el meu equip com ha treballat avui.
1: I primera victòria de la temporada de la Pobla de Mafumet davant del Sant Cristòfol i amb remuntada. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: La Pobla de Mafumet remunta amb un jugador menys, estrena el caseller de victòries al seu retorn a tercera federació per 2-1 davant el Sant Cristòfol. Un gol de bandera d'Albert Carol i un de Luaces donen 3 punts i el primer triomf al final del Nàstic de Tarragona davant un Sant Cristòfol físic i rocós. Així valorava l'enfrontament al tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
5: Crec que sí, en aquestes situacions d'inferioritat doncs bé, s'ha de donar un punt més en benefici a l'equip, ajuntar-nos d'esforços, fer esforços multiplicar-se, diria jo, per tal de poder doncs, defensar bé en un equip que t'exigia moltíssim en el duel físic i en les pilotes àrea, i ja et dic, crec que ho hem fet molt bé en aquest sentit.
4: Un partit on arrencava millor el conjunt de Racing amb una mitja hora per emmarcar, sorprenent a la Pobla amb una marca home a home i obligava el nou porter poblatà Juanqui a fer aturades de mèrit per evitar el primer gol del partit. Seria el minut 25 quan en un corner puntat per banda dreta recolliria la pilota Riqui per marcar el 0-1 a favor del Sant Cristòfol. A partir de la posa d'hidratació, la Pobla trobaria els espais i avisaria amb un xut violent de Carol al pal després d'una gran acció trenada. Descans i sortida en tromba del conjunt pobletà que trobaria el premi del gol. Seria Albert Carol després d'una gran acció individual i clavant un gol a peu canviat per tot l'escaire impossible pel porter visitant. Gol moral i la Pobla que seguiria creixent al partit. Malgrat aquesta bona imatge, contratemps important. Després de l'expulsió de Bioque per part del fill del Granà, per tallar un contracop i cauria la segona groga i la seva posterior expulsió. Contratemps per la Pobla que, malgrat això, trobaria el premi del gol final. Una bona recuperació al mig del camp provocava una cursa quilomètrica de Pau Cifuentes que la posava dolça al primer pal perquè l'extrem basc Xavier Luaces ajustés la pilota al pal llarg, impossible pel porter del Sant Cristòfol. Victòria en un bàlsam per la Pobla de Mafumet després de no puntuar al camp del Vilassa la jornada inaugural. El proper partit, la Pobla obrirà la jornada 3 visitant el camp d'Altona el proper dissabte a les 4 de la tarda.
1: I el Cornellà va guanyar 3-1 al Cerdanyola, primera victòria de la temporada, suma 4-6, és segona, 2 punts de la Monta. El Cerdanyola, en canvi, està a la zona baixa, de moment només ha sumat un punt. Després del partit, escoltàvem els dos tècnics, Ignasi Sanabra, el del Cornellà, i Alberto Aibar Peque, del Cerdanyola.
6: Bueno, el rival una mica el que ens esperàvem, no? Ells amb Javi López a dalt generen, del no-res generen perill, perquè al final és guanyador de duels i et fiquen al teu camp i costa sortir. Crec que la primera part, els primers 25, hem tingut suficient volum ofensiu per sentenciar el partit. No ho fas, el deixes obert. I després no hem controlat el ritme, no? Ens hem precipitat, hem volgut atacar molt ràpid, això ha descontrolat el partit, ells han trobat l'empat i, bueno, des que ens hem parlat, no? De que hem de tindre alguna més de pausa i crec que l'hem trobat i som mereixedors de la victòria.
7: Bueno, sabíamos que venir aquí al campo del Cornellà es de los campos más difíciles de la liga y va a ser muy difícil, pero bueno, el equipo estaba mentalizado, pero la calidad y el talento del Cornellà pues han puesto en el minuto uno, creo que prácticamente con un gol, y eso pues quizá nos ha trastocado, ¿no? A los jugadores le ha costado asimilar un poquito lo que queríamos, y esos 10 primeros minutos el Cornellà ha sido mejor, incluso ha tenido ocasiones para marcar otro gol, pero a partir de ahí creo que hemos sido mejores, hemos hecho unos 25 minutos creo que muy buenos, donde hemos marcado un gol, hemos tenido ocasión, nos han anulado un fuera de juego que creo que era muy dudoso, y estábamos muy bien.
1: I fa el tercer, el Badalona Women, 0-3, gol de Sheila, trencant el fora de joc per molt poc, però acaba marcant el 0-3, entrada ja a la segona meitat, minut 68. Per tant, el Badalona Women molt a prop d'aquesta victòria. Victòria que va aconseguir ahir la Muntanyesa a Badalona, 0-1, Muntanyesa líder, Badalona QE. Genís San Pietro i Luis Gallego, després del partit, estaven ben satisfets, especialment Luis Gallego, evidentment, el tècnic de la Muntanyesa, perquè havia aconseguit aquesta victòria segona en dos partits que, com dèiem, situa els de Nou Barris com a líders, amb 6 punts després d'aquests dos primers partits. I, sorprenentment, el Badalona, un dels grans favorits, teòricament, per estar a la zona alta, encara no ha sumat cap punt. És l'únic equip, de fet, a la tercera divisió que no ha sumat cap punt i que, per tant, queda en aquesta zona baixa de la classificació. I, com us dèiem, el gol de Sheila és bo. L'estaven revisant com es fa amb tots els gols de la primera divisió, de la Lliga F. I, per tant, el Badalona Women 0-3 ja al minut 69 de partit. Sembla que aconseguirà la segona victòria consecutiva. Us ho explicarem tot plegat a la segona hora de l'enjoc. Ara ens aturem una miqueta, escoltem les notícies i a les 9:03 ens hi posem repassant més esports encara en aquesta actualitat farcida del cap de setmana. Vinga, fins ara!
8: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Continguts en xarxa.
11: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
12: ¡Alicia! ¡Que nos vamos ya!
13: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
11: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
12: Joder, joder, para que me bajo, papá.
14: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
11: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
15: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
16: Se tropezó con un escalón. Sí.
10: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
11: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
16: Abuelo!
17: No deixaràs de sentir-la prou?
8: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Els gossos dàlmata no neixen amb taques, sinó tot el contrari. El seu pelatge és blanc com la neu. És a partir de la segona setmana quan li comencen a aparèixer les taques negres.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Un total de 201.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona nit.
2: Bona nit, doncs encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, el tram sud de l'autopista AP7 hi ha aturades d'uns 4-5 quilòmetres entre l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, més endavant entre Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos, i encara més endavant uns 8 quilòmetres també de molta lentitud entre Olèrdola i Subirats. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7 que continua força carregat, sempre evidentment en sentit Barcelona. Una altra via amb aturades, l'autovia A2, el tram en obres a Jorba, amb retencions destacades de 4-5 quilòmetres, i més endavant també lentitud, aturades entre Collbató i Esparreguera, tot plegat en aquesta autovia A2 i en sentit Barcelona. Una altra via que ha quedat molt carregada durant tota la jornada, l'eix del Llobregat C16, encara molt lenta amb aturades durant 5-6 quilòmetres entre Guardiola de Berguedà i Cercs, i més endavant, ja a la C55, també amb trams de retencions entre Manresa i Castellgalí. A l'extrem nord de Barcelona, diguem-ne, o autopista del Maresme, la lentitud i les aturades també hi són, 2-3 quilòmetres entre Sant Vicenç de Montal i Mataró i més endavant entre Cabrera de Mar i Cabrils. Això a l'autopista del Garraf, a la C32. Acabem a prop de Barcelona amb dues vies, C33, aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i a l'extrem sud, C32, autopista del Garraf amb retencions uns 3 quilòmetres arribant a Sant Boi de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Moltes gràcies. I un home va resultar també ferit per arma blanca i al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va rebre l'avís a 3:15 de la nit. Els fets van tenir lloc en el carrer Beret i es van activar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que van traslladar el ferit a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I també hi dos menors van resultar ferits també per arma blanca, en aquest cas al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:15 de la matinada. En arribar als llocs dels fets, van localitzar les dues víctimes. També s'hi van desplaçar els serveis d'emergències que van atendre els menors. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet amb les diferents lligues catalanes i també els campionats de Catalunya d'hoquei i herba, també les supercopes, en aquest cas d'hoquei patins, i moltes coses més, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
3: En bàsquet, el Barça guanya la Lliga Catalana ACB.
4: Els de Sekulic han derrotat per 96-87 a un Ilern a Lleida molt combatiu i que ha anat per davant en el marcador bona part del partit. Justin Robinson ha estat escollit millor jugador de la final gràcies als 19 punts, 7 assistències i 25 de valoració. Els blaugranes guanyen així la 26a Lliga Catalana del seu palmarès.
3: El que fa el futbol sala, Rubí, Penya, Esplugues i Linyola continuen endavant a la Copa de la Reina.
4: Avui, victòria de la Rubinenca sobre el Mataró per 1-5. Les espluguines passen a la segona ronda amb un triomf per 4-1 sobre l'Hospitalet i el Linyola va eliminar el Sabadell per 0-2. El Ripollet va caure eliminat en perdre 1-2 davant la Concòrdia.
3: I d'altra banda, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes Catalanes d'hoquei patins.
4: El Mollerussa ha derrotat el Ripoll per 3-0 en la final masculina i suma així el seu primer títol de Supercopa. A la final femenina, el Mataró s'ha imposat per 3-1 al Caldes i suma el segon títol del seu palmarès. Les dues finals s'han disputat a Mollerussa i les hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, a la final de Lliga Catalana Plata, primer títol per al Manlleu, que ha derrotat el Palafrugell per 2-1 amb un gol a la pròrroga.
3: I pel que fa al waterpolo, el Barceloneta guanya la Copa Catalunya Masculina.
4: Ha derrotat el Sabadell per 10-9 en una final que s'ha pogut veure a la plataforma La Xarxa Més. És el 19è títol pels mariners en aquesta competició i 11è de consecutiu. A la Copa Catalunya Femenina, que es decidirà el pròxim cap de setmana a Mataró, l'equip anfitrió jugarà la primera semifinal contra el Terrassa. A la segona, el Catalunya espera rival, que sortirà dimarts de la tornada de quarts de final entre Sabadell i Barceloneta. Les sabadellenques defensaran 5 gols de renda.
3: No, i gairebé 6 minuts, marxant de ronda. Vinga, i comencem aquesta ronda amb un dels partits que encara està en viu i que ens dona una altra alegria amb el Badalona Women, Eric.
4: Doncs sí, i segona part esbojarrada, podríem dir, perquè de moment, minut 79, el Badalona Women acaba de fer un altre gol. Ha fet el quart gol, però és que l'Eibar abans havia fet un altre gol. O sigui, el partit, de moment, minut gairebé 80, Eibar 1, Badalona Women 4.
3: Doncs el gol de Paula, eh? El 78, 1-4, i el Badalona Women golejant a domicili. Déu-n'hi-do, quin gran partit i, sobretot, quina gran segona meitat està fent el conjunt de Marc Ballester. D'altra banda, a segona federació masculina, ha acabat ja el partit del Terrassa.
4: Ha acabat el partit i ha acabat com ha començat. 0-0, Terrassa 0, Barbastro 0.
3: I, per últim, en aquesta ronda, en bàsquet, estaven pendents d'alguns resultats a la Lliga Catalana de Tercera Fer.
4: Últim quart de partit, Tarragona 66, Salou 65. També a l'últim quart de partit, més bé, finalitzat, quart 86, Florange, Mataró 83. I també, per acabar, Castelldefels 69, CCA 69 a la pròrroga.
0: En joc.
3: Avui, 7 minuts, som els de l'Enjoc. Dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Us dèiem a la primera hora que el Sabadell havia patit la primera derrota de la temporada a Mallorca, 2-0. Volem saber més detalls de què ha passat avui perquè els de Ferran Costa no hagin pogut sumar. Doncs això, qui més ens ho pot explicar, qui millor ens ho pot explicar, és el nostre company de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo. Adri, com estàs? Bona nit.
5: La primera derrota de la temporada del Sabadell en l'any del retorn a la Hypermotion s'explica d'una manera molt senzilla i amb un concepte més propi del tennis que no pas del futbol, que és allò dels errors no forçats. La primera meitat ha condemnat el Sabadell amb dues pífies monumentals. La primera, una pilotada d'Arnau Tenas, porter del Mallorca, que directament ha buscat el punta a Fuentes. Ha sortit en fals Diego Foli, el porter arlequinat, i per sobre li ha picat el punta madrileny per fer l'1-0. I el segon, del mateix protagonista, d'Adrián Fuentes, amb una passada enrere de seguretat d'Albert Urriols, del capi d'Urri, que ha quedat curta i de la qual se n'ha beneficiat el propi Fuentes per acabar superant a Foli i fer el 2-0, que ja no s'ha mogut. El Sabadell ho ha aprovat, canviant el sistema fins a 4 canvis al descans, tenint més la pilota que el Mallorca a Son Moix, rematant un munt a porteria, però avui no ha tingut l'encert d'altres dies i aquestes pífies al darrere l'han acabat condemnant. Així resumia el partit a Son Moix l'entrenador arlequinat, Ferran Costa.
6: Sí, menys un equip amb tanta capacitat, amb tant talent. Sabíem de la dificultat de venir avui a Son Moix, de la capacitat que tenen ells per sotmetre els rivals, com volen molta gent per dins, en desequilibri per fora. Penso que veus les dades del partit, tenir la capacitat de rematar 16 vegades aquí o de centrar 26 vegades a l'àrea són dades importants. No hem estat encertats en la finalització, inclús en situacions clares, però nosaltres hem de tenir molt clar que els partits que no tinguem aquesta capacitat de transformar i per tant que no podem guanyar, no li hem de permetre al rival doncs, situacions amb tanta facilitat.
5: Situació còmoda, això sí, a la classificació pel Sabadell, que continua en zona mitjana, amb una petita escletxa oberta amb la part baixa. Recordem que avui es plantava la cinquena jornada al Sabadell sense haver perdut encara a segona divisió aquesta temporada i fins i tot un punt per sobre d'un clar candidat a l'ascens directe com és el Mallorca, amb jugadors de primera divisió que circumstancialment i per ser el Mallorca estan a segona i que amb aquesta victòria 2-0 d'avui contra el Sabadell supera els arlequinats a la classificació. Propera estació en aquesta Hypermotion, diumenge que ve a les 2 a casa contra una altra ex-primera com és el Real Oviedo.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
3: 9 i 10 minuts, vinga, comencem a repassar l'actualitat del bàsquet amb moltes lligues catalanes. La principal, la Lliga Catalana ACB, s'ha disputat avui la gran final a Tarragona i al final s'ha imposat el Barça.
4: Barça 96, Lleida 87.
3: Ha estat un partit molt igualat, amb un Lleida que ha anat pel davant amb gran part d'aquest partit, però finalment els blaugranes han acabat remuntant a 96 a 86 amb un gran Justin Robinson, que ha estat escollit millor jugador de la final, 19.7 assistències i 25 de valoració. 26è títol de Lliga Catalana pel Barça després d'aquesta victòria, que ha deixat aquestes sensacions als dos entrenadors, Alexander Sekulić del Barça, Gerard Encuentra de Lleida.
7: I never take any win for granted.
8: Mai dono per descomptada cap victòria, i en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
7: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
3: Doncs conclusions positives per Gerard Encuentra, pel tècnic del Lleida, i és que l'Ilern ha fet un gran, gran partit i ha estat a punt de sorprendre el Barça. Un dels artífecs, segurament, d'aquesta remuntada del Barça ha estat Joel Parra, que deia això després del partit als companys d'Esport 3.
9: Sí, estem molt contents per la victòria. Ja et dic, al final, crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs, bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: En joc.
3: Gairebé 13 minuts. Aquest també ha estat un cap de setmana d'amistosos femenins per als principals equips catalans, l'Uni Girona i el Cadí La Seu.
4: Castelló 57, Spar Girona 98. Cadí La Seu 76, Toulouse 55.
3: Els dos equips catalans continuen preparant en aquesta pretemporada el que serà la competició. Una competició que ja ha començat pel que fa també a lligues catalanes. En aquest cas, Lliga Catalana Femenina 2. Aquí tenim partits de fase prèvia, tant el grup 1 com el grup 2.
4: GEC 58, TGN Bàsquet 53, Mataró 54, Viladecans 64. I també al grup 2, Segle XXI 47, Almeda 71.
3: I també més lligues catalanes, la Lliga Catalana de Tercera FEB. Aquí tenim uns quants grups, anem pam a pam, anem grup a grup. Al grup 1 tenim partits de la jornada 2 que s'ha jugat avui.
4: Estem pendents encara d'aquest partit que enfronta el Tarragona i el Salou. De moment, últim pròrroga, primera part de la pròrroga, 70 Tarragona, 69 Salou.
3: Avui descansava el Mollerussa, que el divendres precisament havia guanyat el Tarragona, i això deixava així de satisfet el tècnic del Mollerussa, David West.
10: Realment estic molt content pels jugadors, perquè bueno, han competit molt, molt bé durant tot el partit, han tingut una petita baixada del tercer quart, i allà han tret un altre cop l'orgull, que és el que portem parlant aquestes setmanes de de pretemporada, han pogut competir, han pogut defensar, una mica la nostra filosofia, poder córrer, i els tios han lluitat super, super bé, i estic molt content per ells, realment, realment molt content. Jo crec que a pretemporada sobretot és l'energia, no? No inventa massa, i l'energia tant en defensa com a nivell de rebot, tant defensiu com ofensiu, la lluita, el anar al límit de la falta, tot això és el que els demano, ho han fet a la perfecció, i jo crec que és una mica a pretemporada la diferència i el resultat.
3: Doncs això al grup 1 de la Lliga Catalana de Tercera FEB. El grup 2, en aquesta primera jornada, estaven pendents simplement del partit que van jugar ahir, Valls i Navàs.
4: Valls 80, Navàs 75.
3: I al grup 3, ahir en aquest programa vam deixar el Vic i Mollet a la pròrroga. Com va acabar el partit?
4: Doncs el partit va acabar decantant-se pel Vic. Vic 76, Mollet 73.
3: Doncs bona victòria pel Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Bona tarda. El Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, es va imposar ahir per 76 a 73 al Xat Mollet en un maig que es va decidir a la pròrroga. En la darrera connexió en directe d'ahir en l'enjoc, ho vam deixar amb la pròrroga que va forçar el Verd Real amb un triple al darrer segon. Fins aquell moment, el maig havia estat molt igualat, amb avantatges mínims per als dos equips, però amb un Vic que semblava tenir-ho fet quan guanyava de 4 i quedaven només 5 segons. Una falta local, un punt en el tir lliure i un segon tir lliure a fallar va donar al Mollet l'opció de rebot i del triple miraculós que va forçar la pròrroga. En els 5 minuts extra, moltes imprecisions i l'encert del local Eddie Sims des del tir lliure van decidir, tot i que Real va tornar a tenir un triple a la desesperada per forçar una segona pròrroga. César Saura, tècnic biguetà, reconeixia que havien hagut de guanyar dues vegades el partit.
12: Bueno, sí, la veritat és que hem hagut de guanyar el partit dos cops, perquè el teníem guanyat i ens han escapat un rebot d'atac i ens han ficat un triple a l'últim segon, però l'equip s'ha refet molt bé, segurament per la inèrcia positiva dels 5 últims minuts abans de la pròrroga que havíem tornat a jugar bé. La segona part hem estat molt desencertats en atac, ja no només d'encert de llançament, sinó de pressa de males decisions. Això ens ha afectat bastant, però darrere hem estat bé. Segurament ha sigut al revés de la primera part, que hem estat bé en atac i en defensa no tant. A la segona part ha sigut al revés i la nostra defensa ens ha mantingut el partit, tot i que 3-4 per sota. En el moment que hem tornat a fer les coses en atac amb una mica de calma, l'equip ha tornat a agafar un avantatge que ens ha, amb la situació del triple final l'ha agafat, però la prova ha sigut una mica el mateix. Hem continuat fent bones accions ofensives i continuant estant bé en defensa, i la veritat és que contents per la victòria, perquè veníem de perdre Granollers, un partit que no vam tenir opcions.
11: El tècnic confia fer una bona temporada una vegada hi hagi l'equip al complet.
12: Quan estiguem tots, aquest equip és un equip per estar a la part de dalt, i no, això és claríssim, no? I després ja la Lliga ens posarà on ens en hagi de posar, però hem de ser ambiciosos.
11: Eddie Sims, amb 22 punts i 8 rebots, Ali Alajai, amb 11 punts i 9 rebots, i Martí Soy, amb 9 punts i 8 rebots, van ser els més destacats del Vic, mentre Toni Ruiz, amb 12 punts i 14 rebots, i Carles Marzo, amb 19 punts, van ser els més destacats del Mollet. La derrota dels biguetans dijous davant el Granollers fa que els dos equips del Vallès tinguin la classificació al seu abast en el partit que s'ha de jugar el proper diumenge a Mollet.
3: Doncs veurem què és el que passa en aquesta tercera jornada. El grup 4 d'aquesta Lliga Catalana Tercera FEB estaven pendents també del final del partit d'avui entre Castelldefels i CC.
4: I continuem pendents perquè el partit ha anat a la primera part de la pròrroga. De moment, Castelldefels 77, CC 78.
3: Al grup 5è, aquest migdia, s'ha jugat un partit.
4: Igualada 93, Bàsquet Sama 68.
3: I d'altra banda, el grup 6, també aquest vespre, teníem el partit entre Quart i Mataró.
4: Quart 86, Mataró 83.
3: I al grup 7, també un partit s'ha jugat avui diumenge.
4: Cornellà 75, l'Hospitalet 66.
3: Això pel que fa a les lligues catalanes, però aquest cap de setmana, de fet avui diumenge, hem estat ben pendents també de la primera jornada a la Copa d'Espanya, al grup C, on teníem partits de dos equips catalans.
4: Prat 82, Amics Castelló 76, Bisbal 66, Benicarló 62.
3: Doncs comencen bé els dos equips catalans amb sengles victòries, la del Prat ajustada, però bona victòria davant de l'Amics Castelló, el Prat Ràdio, Ivan Conde.
13: Victòria del Club Bàsquet Prat 82 a 76 davant Amics de Castelló en aquesta obertura, en aquesta estrena tant de Copa Espanya com de competició oficial. Un Club Bàsquet Prat que arribava amb problemes, la ja coneguda lesió de Thomas Smallwood i també la fissura del dit entre setmana de Robert Cusiells, que ha fet que l'equip tingués un joc interior poc ortodox, amb jugadors que han arribat també a l'equip aquesta mateixa setmana. Amb tot, victòria davant d'uns dels transatlàntics de la Lliga, a un Prat que ha dominat durant molt bona part del partit i que, com diem, finalment ha guanyat de 6. L'MVP de l'encontre, un també debutant, com Adrià Amabilino, amb 19 punts i 10 rebots, que ja és aquí amb nosaltres. Adrià, explica'ns tu, què tal, com estàs? Explica'ns com has vist el partit.
14: Sí, molt content. La veritat és que sabíem que teníem baixes importants, tant el Robert com el Thomas no han estat baixes i des del principi d'aquesta setmana. Llavors hem dit que volíem competir, volíem estar forts com a equip, no portem molt de temps junts, però crec que hem sortit amb la mentalitat de competir, sabíem que era un molt bon equip. I sí, personalment content també pel debut. He intentat fer coses d'anar al rebot per agafar ritme i al final encantat de poder sumar l'equip.
13: Millor manera de començar, impossible, no?
14: Sí, crec que no. Crec que supercontent. A nivell de notació, és veritat que el nostre focus és molt en defensa, que és on volem millorar moltíssim, i crec que entre tots doncs, hem suplit les baixes, sobretot a nivell interior.
13: Doncs Adrià Amabilino, un dels protagonistes, com diem, d'aquesta primera victòria al Club Bàsquet Prat, que dimecres juga contra la Bisbal a Sant Feliu de Llobregat, la final de la Lliga Catalana LEP.
3: No ho he dit, vinga, parlem de futbol sala, que tenim unes quantes coses per explicar-vos. Per exemple, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Teníem a 7 equips catalans, alguns d'ells s'enfrontaven entre ells, i tenim a 3 classificats per la segona ronda, que són Rubí, Linyola i Penya Esplugues. Tot plegat després d'aquests resultats.
4: Mataró 1, Rubí 5. Club Natació Sabadell 0, Linyola 2. Ripollet 1, La Concòrdia 2. Penya Esplugues 4, L'Hospitalet 1.
3: Doncs aquest migdia el Rubí s'ha imposat a la pista de la Mataró. A Mataró Ràdio, Oriol Debat.
15: Encara en la part final de la pretemporada, el primer equip femení del futsal Mataró ha disputat amb l'Esportiu Rubí una eliminatòria de la Copa de la Reina, la primera en un dels partits destacats del cap de setmana. El futsal ha començat molt bé el partit. Ben aviat, les mataronines s'han avançat al marcador amb gol de Leire, però poc després el Rubí ha fet l'empat a 1. Una acció concreta del primer temps ha marcat el conjunt de l'enfrontament. Una vermella a la portera local per fer mà fora l'àrea ha suposat la seva expulsió i 2 minuts de joc en inferioritat. El cartonaje Spans ha defensat el marcador amb una jugadora menys, però al tram final de la primera part el Rubí ha aprofitat la superioritat per fer l'1-2, obra de la capitana Sandra Navarro. Durant la segona part ha seguit el domini visitant i al final, amb les locals volcades a l'atac i carregades de faltes, ha arribat l'1-3. A partir d'aquí, les locals ho han intentat de totes les maneres i el marcador final ha estat d'un gol a 5. L'Esportiu Rubí fa un pas més a la competició de la Copa de la Reina.
3: Doncs després del partit també l'Oriol Debat va parlar, o ha parlat aquest migdia, amb jugadores, amb les capitanes. La del Mataró és Laura Borges, la del Rubí, Sandra Navarro.
16: A la primera part hem estat molt bé, és veritat que a la segona part ens ha costat mantenir la intensitat i bueno, les errades que hem fet doncs, ens han costat el gol i nosaltres ens costa més arribar a la meta.
17: Hem lluitat com a equip. Al final nosaltres estem en construcció, però el bloc que tenim entre les nenes que hem pujat i les veteranes que ja estaven, crec que fem un grup molt maco, un grup que treballa molt i un grup que de segur ens portarà moltes coses bones. El Rubí ha d'estar el més alt possible, nosaltres volem competir, volem fer un top 4, si poder ser, per tornar a jugar a aquests play-offs, però bueno, treball i veurem on ens porta.
3: Doncs Rubí classificat, Dinyola també per aquesta segona ronda de Copa de la Reina i també el Penya Esplugues, que es va imposar per 4-1 a l'Hospitalet, un Penya Esplugues que entrena Jacob Bustamante.
18: Encara que és competició oficial i és un partit d'eliminatòria de Copa de la Reina, ens agafa molt d'hora, encara. És el tercer partit que juguem des que vam començar la pretemporada, a mitjans d'agost, i llavors l'equip està en construcció. La identitat de l'equip i el model de l'equip està en construcció, o sigui que content i satisfet per la victòria, perquè al final la nostra responsabilitat ens diu que hem de guanyar, però òbviament ens falta molt per millorar.
19: La Copa de la Reina sí, és una competició que ja barreja equips de primera divisió a la propera eliminatòria, llavors és xulo perquè pots jugar amb equips de primera divisió, a casa teva, equip de menys categoria, i bueno, pues, rebre un premi molt xulo, si passes dues rondes més, pues, el premi d'estar a la final a 8, pues, és molt xulo per a la jugadora.
3: i més futbol sala, però en aquest cas campionats de Lliga. A la primera divisió femenina, Mamut Les Corts va debutar a casa.
4: Les Corts 0, Melilla Torreblanca 1.
3: Va plantar cara a un dels grans favorits per estar a la zona alta després del partit. La nostra companya Ana Freixa parlava amb una de les jugadores del conjunt de les Corts, Laia Rojo.
20: Sí, és l'equip amb més qualitat de la Lliga, sens dubte. Tenen la millor jugadora del món. I hem intentat aguantar al màxim el marcador per posar les nostres, a veure si aconseguíem puntuar o fins i tot endur-nos els 3 punts. I ho hem fet molt bé, hem complert el que ens havíem proposat. Només ens han marcat un gol i al final hem tingut l'oportunitat de puntuar, però bueno, no s'ha pogut donar, així que contentes pel treball i res, seguir millorant per la setmana que ve intentar guanyar.
3: I a la primera divisió masculina ha començat ja el torneig d'obertura amb aquests resultats per als equips catalans.
4: Valdepeñas 2, Barça 5. Cangas Santa Coloma 2, Illes Balears 4.
3: Doncs la primera victòria de la Barça de Javi Rodríguez.
21: Bueno, creo que ha sido un partido bastante completo por parte de nuestro equipo. Estoy muy contento con la actuación de los jugadores. Creo que hemos llevado el ritmo del partido. Hemos tenido ocasiones muy, muy claras para materializarlas. Es cierto que ellos se han empujado, juegan con el portero jugador todo el rato con pato y es complicado, pero creo que hemos sido superiores. Y creo que bueno, lo he dicho, contento por el resultado, contento porque el equipo ha hecho un buen partido y contento porque hemos encajado solamente 2 goles, que veníamos de una racha, tanto en Copa Cataluña como en Supercopa, tanto en semifinales como en la final, encajando como mínimo 4 goles, ¿no?
3: Doncs bona victòria del Barça i Cangas Santa Coloma va debutar amb una derrota davant del tot poderós Palma. I, per cert, acaba el partit a Ipurua, Eric. Gran victòria del Badalona Women.
4: Bones notícies a Eibar, si això és, Ignasi. Un Badalona Women que ha guanyat a l'Eibar per 1-4.
3: Doncs una gran segona meitat amb el cos d'Irina al 48, Lauri al 63, Sheila al 68 i Paula al 78 per signar la segona victòria consecutiva del Badalona Women, totes dues a domicili, i per tant sumar ja 6 punts en aquestes 3 primeres jornades. Per tant, molt bé el Badalona Women agafant posicions a la zona alta de la classificació. Vinga, ens aturem, 3 minutets de descans, agafem aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? És recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor, no me moc, i és tot el contrari. Encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: En Joc, el programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són 2:15 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc, i és moment encara de parlar de molts esports. Per exemple, en vol, a la divisió d'honor femenina, ahir el CAC 7 Granollers, segona jornada del campionat, va patir la primera derrota aquesta temporada.
2: Sporting La Rioja 28, CAC 7 Granollers 23.
1: Doncs amb aquesta desfeta, el Granollers cau dues posicions a la novena plaça. De moment, una victòria i una derrota per al conjunt vallesà. A la Lliga Sobal van anar millor les coses perquè ja han debutat Barça i Freiking Granollers i tots dos ho van fer amb sengles victòries.
2: Logroño 32, Barça 48. Freiking Granollers 38, Cangas 34.
1: Doncs el Barça va fer bona la lògica i això sí, davant d'un Logroño, que és un dels equips que hauria de ser dels que estigui a la zona alta, va aconseguir una victòria contundent de 16 gols. Un dels jugadors blaugrana protagonista en el partit és Adrián Sola.
3: Muy contento por la victoria, hemos hecho un partido muy serio, todo el equipo ha estado dentro desde el principio, hemos sabido empezar y hemos ido sacando ventaja sobre el rival, pero bueno, creo que era un partido difícil. El Logroño es un equipo muy competitivo, un gran equipo, y bueno, creo que hemos sabido sacar el resultado. Creo que hemos entrado muy bien desde la pretemporada, todos juntos, al final del año pasado terminamos muy bien y este año hemos vuelto de la misma manera o intentando volver a esa manera y creo que estamos volviendo muy bien y los dos primeros partidos lo dicen.
1: Doncs victòria del Barça i victòria també del Freiking Granollers davant del Cangas 38-34. El tècnic del conjunt vallesà és Antonio Ramam.
4: És veritat que ha costat ajustar defensivament, sobretot el tema de les ajudes, ens obrien massa quan ja ens venien a l'1 contra 1. Una mica la idea que a l'inici fos des de parat, però que després no arribaven ràpidament les ajudes, els imparells potser arribaven tard i ens veiem massa fàcil el passe llarg. I després sí que és veritat que hem estat a la primera part potser amarrades que no tocaven. Després penso que a la segona ja hem pogut arreglar una miqueta o ajustar una miqueta aquesta defensa, poder córrer una mica més en atac, i penso que aquest fruit del desgast també, no?, de jugadors que han pogut anar sumant, no?, el Ferran ha jugat molts minuts, el Juan, el Domi, els dos esquerrans, sobretot a la primera línia, han donat, doncs, diguéssim, molt bagatge a tot el partit.
1: I una altra categoria d'handbol que ha començat ja aquest cap de setmana és la divisió d'honor plata masculina, amb aquest resultat pel Barça Atlètic.
2: En Aitasuna 33, Barça Atlètic 30.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, i és moment també de parlar d'hoquei patins, perquè s'han disputat diverses finals aquest cap de setmana en competicions catalanes. La 16a Supercopa Catalana Femenina s'ha disputat a Mollerussa. L'hem pogut seguir avui a l'enjoc de la Visió. Ha estat la primera transmissió de la temporada a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I ja tenim campió.
2: Mataró 3, Caldes 1.
1: Doncs, victòria i títol per al campió, que guanya així la seva segona Supercopa. Ja l'havia guanyat abans del 2023. Això pel que fa a categoria femenina. Immediatament després s'ha disputat la 15a Supercopa Catalana Masculina, també a Mollerussa, també a La Xarxa Més, i amb aquest guanyador d'aquest títol.
2: Mollerussa 3, Ripoll 0.
1: Doncs el títol s'ha quedat a Mollerussa, que és on es disputava la final. Primer títol en el seu palmarès de Supercopa Catalana Masculina per al conjunt lleidatà. I un altre campió en categories doncs, catalanes, en aquest cas, o en competicions catalanes de l'hoquei patins, és la Manlleu. Ha estat a la quarta Lliga Catalana Plata, a la gran final que s'ha jugat avui a Palafrugell.
2: Palafrugell 1, Manlleu 2.
1: Doncs aquesta victòria del Manlleu en temps afegit suposa el primer títol del Manlleu en aquesta Lliga Catalana Plata.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: I a les 9:35 repassem més competicions. Waterpolo, en aquest cas, Copa Catalunya, divisió d'honor masculina. S'ha disputat aquest cap de setmana la fase final al Club Natació Montjuïc. I avui hem pogut seguir els partits de tercer i quart lloc i la gran final que hem pogut seguir també a la plataforma La Xarxa Més.
2: Al tercer i al quart lloc s'ha imposat el Barcelona 15-14 davant el Terrassa. I a la gran final la Barceloneta s'ha imposat el Sabadell per 10-9.
1: Doncs ha fet valer la seva condició de favoritisme, però déu-n'hi-do, el Sabadell tant encara, com ja va passar en gran part de la temporada passada en les competicions domèstiques. El Barceloneta, però, guanya, com diem, 10-9 i, per tant, 19è títol pels mariners en aquesta competició i 11è de consecutiu per a l'Atlètic Barceloneta. I en aquesta mateixa Copa Catalunya, però pel que fa a la divisió d'honor femenina, hem tingut partits de tornada dels quarts de final.
2: Terrassa 11, Mediterrani 9. Sant Andreu 11, Catalunya 16. Mataró 14, Sant Feliu 11.
1: Quedarà per jugar la tornada del Sabadell-Barceloneta amb 5 gols de marge, en aquest cas, per a la Sabadell, a jugar el pròxim dimarts. A qui guanyi d'aquest partit s'enfrontarà al Catalunya a les semifinals, i és que els de Gràcia ja estan classificats per aquesta semifinal. Es jugaran el pròxim dissabte a la 1 al Club Natació Mataró. Just abans, a les 11, hauran jugat l'altra semifinal, precisament el conjunt anfitrió, que és el Mataró, davant del Terrassa.
0: En joc.
1: I pel que fa a l'hoquei herba, avui hem viscut aquesta tarda a les finals dels Campionats de Catalunya de Divisió d'Honor, tant masculina com femenina. S'ha disputat el Club Egara a Terrassa. Les hem pogut seguir les dues a través de la plataforma La Xarxa Més. Hi ha un clar guanyador, un club que ha guanyat les dues finals, com és el Júnior Sant Cugatenc.
2: Exacte, Ignasi. La final masculina ara mateix no puc dir el resultat, però la final femenina amb el Júnior s'ha imposat al Club Egara per 0-5.
1: Doncs en aquest cas, el Júnior que ha guanyat 2-3 a l'Atlètic Terrassa en aquesta final masculina, i el seu equip homòleg, en aquest cas femení,

0: Em dic Jessica, tinc 48 anys, sóc la més gran de l'equip i crec que fins i tot la més veterana de la Lliga.
1: Ella és la Jessica Álvarez, que amb 48 anys encara continua corrent darrere la pilota. La futbolista està trencant tots els esquemes de l'edat. A cada final de temporada, com és el cas, repeteix la mateixa història. Diu que es retira, però el moment mai arriba. Assegura que encara té benzina.
0: Cada any dic que és el meu darrer any i realment jo tinc ganes, tinc energia i és curiós, però crec que podria jugar més temps. L'únic que és veritat que el futbol doncs, necessita molt de sacrifici i realment el cos doncs, ja no t'acompanya tant, però realment jo per benzina crec que seguiria jugant.

0: Jessica Álvarez va començar a jugar a futbol de ben petita i des de llavors ha construït una trajectòria impecable i dilatada en el futbol català i estatal. La llista és ben llarga i és que abans d'aterrar a l'Escala va vestir les samarretes de clubs històrics.
1: Doncs jo vaig començar molt petita i he pogut jugar amb equips com el Barça, el Villarreal, el Girona, el Banyoles, el Cornellà de Terri, la veritat que el Camallera, la Pera, és a dir, que al final en el futbol femení rotem amb molts equips, però he pogut gaudir de jugar de bon futbol i també vaig jugar a Nacional a l'Estartit.
0: Li hauria agradat jugar en aquesta època actual gaudint de la visibilitat i l'impuls que té ara el futbol femení.
1: Viure el que s'està visquent ara en el futbol, doncs jo he sigut entrenadora també 14 anys i realment veure doncs, com es viu el futbol ara, doncs sí que és cert que m'hagués agradat nascut doncs, una mica en aquesta època per poder gaudir doncs, una mica del futbol femení com s'està visquent ara. Doncs, a la meva època doncs, quasi bé jugava amb nens, no hi havia doncs, camps de futbol doncs, tan estupendos.
0: Aquesta temporada, la 2025-2026, ha jugat amb el Futbol Club Escala, que enguany ha estrenat el primer equip femení de la seva història després de molts anys picant pedra. Álvarez ha tancat el curs amb 2 gols en 3 partits disputats. L'equip ha acabat 6è i amb un total de 45 punts al grup 1 de la segona divisió.
1: Crec que hem fet una bona temporada i hem pogut gaudir una mica del futbol. Llàstima una mica de classificació, que podíem haver quedat terceres, però per mi doncs, ha estat una experiència molt maca. Al final soc la jugadora més veterana, potser no sé si de la Lliga, però realment he disfrutat, he tingut els meus minuts i també he intentat ajudar les meves companyes, doncs, sobretot les noves, a que juguin millor.
0: El seu valor actual a la plantilla ha anat molt més enllà del rendiment sobre la gespa. Álvarez ha portat una dosi indispensable de veterania i experiència al grup, amb l'objectiu clar d'ajudar les jugadores més joves que tot just comencen.
1: Puc aportar un valor afegit a l'equip, doncs la veterania i l'experiència, doncs porto quasi més de 30 lligues jugant i realment això doncs, es veu també en el camp, doncs els minuts que puc jugar.
0: La plantilla de l'Escala ha anat des dels 15 anys de Berta Molins als 48 de Jessica Álvarez i els nivells han estat desiguals entre les jugadores. L'entrenador ha estat Toni Murillo i la portera ha estat Marina Torres.
2: És un conjunt de jugadores que, clar, que anaven, van començar dels 15 als 47, 48. Per tant, clar, hi ha molta diferència d'edat, del principi de les primeres, de les més jovenetes a les més grans.
3: Tenim la Berta, que és la jugadora més, bueno, més petita, més benjamina, i tenim a la Jess, que és la persona bueno, més gran de l'equip. I bueno, és això, el contrast de les dues ens aporta moltes coses. La veterania de la Jess, bueno, tot el que ha viscut durant la seva etapa futbolística ens aporta moltes coses, i llavors fas un balanç de les dues coses i la veritat és que n'extreus coses molt positives.
0: L'entrenador Toni Murillo ha informat que seguirà la banqueta en Xubera i que l'objectiu de cara a la segona temporada de la història del primer equip femení és incrementar el nivell i lluitar per les posicions capdavanteres de la classificació.
2: Intentarem reforçar. Evidentment que la primera temporada l'hem fet, que no sabíem si faríem futbol 7, futbol 11, perquè érem així una mica justetes. Vam aconseguir fer futbol 11, hem fet un molt bon paper i ara el següent pas és mirar més endalt. Tant part del cos tècnic com part de les noies com per part de la Junta, l'interès és bueno, mirar més endalt.

0: Veurem què passa, doncs, amb el futur més immediat de Jessica Álvarez, que justament el pròxim dissabte 27 de juny farà els 49 anys. Durant l'estiu haurà de decidir si penja les botes definitivament o si prefereix continuar trepitjant els camps de futbol una temporada més.
1: Cada any dic que és el meu darrer any i realment jo tinc ganes, tinc energia i és curiós, però crec que podria jugar més temps.

0: celebra 30 anys d'història amb un dels seus millors moments esportius, campions absoluts a nivell estatal i formant atletes per cites mundialistes. Aquest és un reportatge d'Albert Vilar, de Ràdio Sant Boi.
1: El Club Gimnàstic Sant Boi va néixer el 1996 com una de les primeres entitats de gimnàstica artística del Baix Llobregat. 30 anys després, s'ha convertit en un referent no només en l'àmbit comarcal, sinó també a escala nacional. El club ha sumat aquest any un nou títol de campions d'Espanya absoluts, el sisè de l'última dècada. Sergio Kovac, Sotger Carrera, Saúl del Rosario i Joel Plata han tornat a sumar el títol que el club també va aconseguir el 2024 i l'any 2022. A més, Sotger Carrera va aconseguir la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro va aconseguir la tercera plaça i en total el Club Gimnàstic Sant Boi ha sumat 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells en una temporada històrica pel club. Així ho valorava justament l'Álvaro Carrascal, que és el director del Club Gimnàstic Sant Boi.
2: La veritat és que portem molts èxits, tant el masculí com el femení. Sí que cerca de la cirera del pastís ha estat el tornar a estar al més alt del podi amb l'equip absolut masculí. Han fet un gran treball tots els gimnastes de la categoria sènior i reflexa d'això doncs, és que estan representant ara mateix els equips nacionals per poder participar al Campionat d'Europa, als Jocs del Mediterrani i al Campionat del Món que tindrem ara a l'octubre. Per tant, que millor que celebrar aquest 30 anys amb una bona temporada i seguim amb molt d'esforç i amb molta il·lusió de cara a la temporada vinent, que venen moltes coses molt potents.
1: A més, aquesta temporada el Club de Sant Boi també ha tingut projecció internacional. Sergio Kovacs i Joel Plata, aquest últim present també les dues últimes Olimpiades, van estar presents al Mundial d'Indonèsia celebrat a l'octubre. Mentre Kovacs feia el seu debut amb una 14a posició en salt, Plata aconseguia arribar a la final i sumar una meritòria 15a posició. Aquesta doble representació es va sumar a la fita aconseguida per Otger Carreras, el també gimnasta del club, que va aconseguir quedar en la 21a posició al Mundial Júnior, que es va celebrar poques setmanes després a Filipines. Álvaro Carrascal, que a més de director del club, és entrenador de l'equip nacional present al Mundial d'Indonèsia, remarcava la importància d'aquesta representació pel Club de Sant Boi.
3: Sent un esport minoritari i un esforç brutal per nosaltres, i no parlo ja només de mi, sinó per tota la família del club, doncs jo crec que és un privilegi i sobretot és un factor, jo crec que únic, perquè hi ha molts pocs països que tinguin dos representants en un equip d'un mateix club, jo diria que són quasi família. I al final han passat més hores i jo he passat més hores amb ells que amb ells de la meva família. Crec que seguiran creixent i veritablement, com jo dic sempre, no? Per sobre dels resultats, tot i que sabem que són importants en el món de l'esport, però sobretot a nivell d'aquesta educació que donem a través de la gimnàstica a tota la canalla que acudeix al club.
1: D'altra banda, el primer equip femení també deixava petjada a nivell nacional. Les de Sant Boi es van proclamar campiones de categoria el 2025 i van aconseguir un històric ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola. El Javier Hinojosa, director tècnic i entrenador de l'equip, ho recordava com un gran èxit pel club.
4: Al final va ser una temporada històrica per nosaltres, ja que vam guanyar la Lliga, i és una cosa que al principi no ens esperàvem, però que vam treballar molt i les gimnastes van realitzar el seu treball i al final va ser com un somni. Jo ho recordo com les millors competicions que he viscut mai, amb molta emoció. Vam passar molts nervis perquè sabíem el que podíem aconseguir, però al final has d'arribar al pavelló i demostrar el teu treball. Des del principi les gimnastes van demostrar que anàvem a guanyar i així va ser.
1: I aquest any també ha estat una gran temporada pels de Sant Boi, sobretot en categories inferiors, on ha pogut sumar fins a 4 campionats en diferents fases de la Copa Catalana i altres distincions individuals pels gimnastes del club. Tot això sumat al seu 30è aniversari com a entitat. Javier Hinojosa ho valorava en l'acte de reconeixement de l'esport santboià que es fa cada any a la ciutat.
5: És molt bonic el reconeixement, portem 30 anys plens de gimnàstica, cada vegada som més gimnastes i cada vegada són més èxits.
1: Un any més competint aquestes fases de la Lliga Iberdrola, no sé com has viscut tu l'any personalment.
5: Doncs aquest any ha sigut una mica més dur la Lliga Iberdrola perquè van marxar 5 de les nostres gimnastes titulars, però bueno, al final ens hem sortit i sobretot la setmana passada van ser campions d'Espanya a base 10 i és un èxit que poques vegades passa i estem molt contents.
1: Tot i les baixes i els canvis que van patir, l'equip femení ha tancat aquesta passada temporada a segona divisió en 6a posició i ha aconseguit mantenir la categoria. Ara el club comença un nou any on buscarà continuar sumant nous campionats nacionals, més presències internacionals i poder continuar creixent com una de les escoles de gimnàstica artística més potents del Baix Llobregat.
0: Són les 9:49, recta final d'aquest En Joc Ràdio. Us dèiem fa uns moments que en hoquei herba els campionats de Catalunya de Divisió d'Honor, el gran triomfador ha estat el júnior, que s'ha imposat a les finals masculina i femenina. Les hem pogut seguir les dues.

0: a la plataforma La Xarxa Més, i ens les ha narrat precisament el nostre company de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: El júnior en categoria masculina i femenina s'ha emportat al Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor. El conjunt de Guille Carnicer, en categoria masculina, ha aconseguit la victòria després de guanyar per 3-2 a l'Atlètic en un partit molt emocionant i on els penals córner han estat protagonistes. L'Atlètic s'avançava al marcador, però l'equip de Sant Cugat ha donat la volta al marcador i finalment s'han portat la victòria. En categoria femenina, el júnior ha aprofitat la seva eficàcia de cara a porteria i també els errors defensius del club Egara per emportar-se al doblet, com havia passat en categoria masculina. Un conjunt del júnior que amb Maria Gesti i Clara Pérez i també amb Mariona Sarraïma han estat les jugadores que han foradat la porteria del conjunt del club Egara. Tot això a una setmana de l'inici de la competició de Lliga. Per tant, el júnior aixeca per al títol de campions i campiones de Catalunya el club Egara.
0: Vinga, i són les 9:51 minuts i repassem també altres informacions en format breu que s'han produït aquest diumenge. Destaquem que Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar avui el Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera ha atrapat Jorge Martín al capdamunt de la classificació, però és líder per major nombre de victòries. El germà de Marc, Àlex Márquez, ha estat segon al circuit de Misano. Més noms propis d'esportistes catalans. La reusenca Ari Sánchez i la jugadora de Castellbisbal, Andrea Ustero, han guanyat avui el seu primer gran slam des que juguen juntes. Ha estat el torneig de París disputat a Roland Garros, ni més ni menys, quan les catalanes han guanyat clarament la final davant Claudia Fernández i Martina Calvo per 6-2 i 6-0. I un altre nom destacat en clau catalana, Miquel Mañé, ha guanyat el seu tercer or mundial de gimnàstica aeròbica. Un gimnasta de Segur de Calafell que s'ha imposat a Pamplona i repeteix així els títols aconseguits a Bakú 2021 i Pesaro 2024. I recuperant el futbol, us direm que el tècnic de l'Hospitalet, Robert Moreno, ha estat presentat com a nou seleccionador interí de Corea del Sud. Moreno, que de moment té contracte fins a finals de novembre, debutarà el pròxim dia 24 davant Ecuador. Tot això en un diumenge on el Barça ha guanyat 2-4 al camp de la Llevant, fa el 5-5 a la Lliga, 15 punts de 15 possibles, manté el lideratge, ha començat molt bé, s'ha situat 0-3, se li ha complicat el partit amb 2 de Llevant i al final Adeyemi ha fet el quart que completava els gols que havien fet abans Xavi Espar i doblet de Lamine Yamal. Hansi Flick en roda de premsa estava content, tot i els moments de dubte a la segona meitat.
2: We had a great start.
3: Hem començat molt bé, però a la segona part, amb el 0-3, hem abaixat una mica el nivell. Havíem de jugar amb més calma, però el Llevant també ho ha fet molt bé. El terreny de joc no estava a les millors condicions, i el primer gol que hem rebut ha estat culpa meva, perquè volíem fer un canvi en aquell moment.
2: And then it happens. Però estic content, perquè l'equip s'ha refet i ha marcat el quart gol.
4: The team came back and scored the fourth goal.
0: Una altra de les notícies d'aquest diumenge, en aquest cas mala notícia, la primera derrota del Sabadell a segona divisió en el seu retorn a la categoria de plata. Ha arribat a la cinquena jornada al camp del Mallorca, 2-0. Primera desfeta de la temporada per al conjunt que entrena Ferran Costa.
5: El missatge és clar, que no m'estava agradant la primera part. No per un tema de dinàmica de joc, o sigui, crec que ells no han estat capaços durant la primera part de superar la nostra pressió alta, que aconseguíem tenir recuperacions a camp contrari, però hi ha coses que per mi són més importants i ho he dit abans, els dies que no tinguem la capacitat de guanyar el partit, el Castelló vam poder guanyar el partit, no vam ser capaços, però no vam cometre cap errada i per tant vam puntuar al Molinón el mateix, i això és una cosa que per mi és molt important i la competitivitat va per davant de com volem arribar a l'àrea rival i com volem que no ens arribi el rival a l'àrea.
0: I ha estat un bon diumenge per als equips catalans de segona federació. Si ahir destacàvem la segona victòria en dos partits del Manresa, això sí, la derrota del Reus al camp de l'Ebro, avui diumenge no n'ha perdut cap. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del Logroñés, golejada 5-0 de l'Espanyol B davant del Calamotxa, segona victòria en dos partits partits també per l'Espanyol B. Victòria amb remuntada del Girona B, 3-1 sobre el Tudelano. Empat a 0 del Terrassa davant del Barbastro. I victòria amb remuntada de l'Olot al camp del Nájera per 1-2, remuntant el gol inicial amb gols de Martí Soler i Mario. 1-2, ens arriben ara declaracions del tècnic de l'Olot, ben feliç, Roger Vidal.
6: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Havíem fet prou mèrits i com millor estava va ser quan crec que ha estat un mal refús, una imprecisió dintre l'àrea ens han fet el gol i em dic que ho s'ha d'empatar ràpid abans de fer els canvis, ja que no, perdent ens havien d'entrar les peces i ara molt bé poder fer-ho 1-0 i vaig fer-ho 1-1 i després quan anem fer-ho 1-1 quan tot estava, semblava que estava més igualat ha estat quan hem pogut fer l'1-2. Jo crec que al llarg del partit a part dels primers 15 minuts d'adaptació, de ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol i després l'Olot ha fet l'edifici i és capaç de mantenir-nos.
0: I una altra notícia destacada d'aquest diumenge, la 26a Lliga Catalana ACB per al Barça d'Alexander Sekulić davant de la Lleida de Gerard Encuentra.
7: I never take any win for granted.
8: Mai dono per descomptada cap victòria, ni en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors, cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat, hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
7: Especially on defensive end. Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
0: Doncs no hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
9: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens hem pogut recuperar i hem pogut acabar bé el programa. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Un total de 200.319 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos en l'operació tornada d'aquest pont de la Diada. Les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C19 i la N260. L'AP7 registrava en un cert moment 5,5 quilòmetres de retenció entre l'Ametlla de Mar i Amposta i també 5 més entre el Vendrell i Roda de Barà en sentit nord. Aquesta via també tenia 9 quilòmetres de congestió entre Castellet i Banyeres del Penedès i 7 de retencions a Vilafranca del Penedès en sentit nord. L'N260 també ha registrat 9 quilòmetres d'aturades entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit sud. I un home va resultar ferit per una arma blanca ahir la nit al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va rebre l'avís a 3:15 de la nit. Els fets van tindre lloc al carrer Baret i es van activar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que van traslladar el ferit a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I també ahir dos menors van resultar ferits per una arma blanca, en aquest cas al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials, els Mossos van rebre un avís a 2:15 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar les dues víctimes i també s'hi han desplaçat els serveis d'emergències que van atendre els dos menors. I Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha contestat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, també s'ha demanat que s'investiguin i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es troba a l'alçada davant la línia policial va llançar-los a objectes als agents. I en cultura, la 34a edició de la Terra de Trobadors ha tancat aquest diumenge amb més de 60.000 visitants aquests 3 dies de festival, la més alta de la seva història. Aquest certamen a Castelló d'Empúries supera els 55.000 assistents de l'any passat i ha comptat amb més de 200 activitats de recreació històrica, música, teatre, divulgació i gastronomia. A més, aquest any el festival s'ha dedicat a la figura del cavaller castelloní Guillem d'Escarrer. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Encara que així aquest any li ha costat una mica.
3: És segons el passat que tinguin.
4: Exacte. Encara... Sí, clar. El que has viscut quan eres petit, no? Com clar. Els... Com...

Aviam, un, dos, tres, i ja deixa'm tots.

bonic quan estic amb tu. Digue'm on som.

Quan estic amb tu.

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born. Ens vam jurar que mai no seríem vençuts. Portats per l'arrogància pròpia de la joventut.

Cançó que ara em parla de tu, del primer missatge d'aquell 23 de juny. Bevíem i parlàvem a sota el portal.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Dance Tour 91.6 FM. Suave.